a la ràdio. Antena Caro. Sia!

Vos, soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit

Antena Caro per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, ja han tallat la Nacional 240 al punt de Lleida. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions continuen sent les millores salarials i l'escola inclusiva. El dimarts estan cridats a una nova reunió en què han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores per escrit. A banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana la documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i Departament d'Interior per introduir agents de paisà dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, van la ciutat de Barcelona. I pel que fa a la mobilitat, retencions habituals en aquests moments a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C-17, a Mollet del Vallès, i a banda una avaria a l'A-2 a Castellbisbal deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP-7, a la C-33 i la C-17 i també reforç del transport públic. Trànsit, de fet, recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o l'autobús per evitar retencions. També hi haurà carrils addicionals el diumenge en l'operació Retorn i restriccions per als camions a diversos trams de les carreteres. I la Global Sumut Flotilla ha reprès la ruta cap a Gaza des del port turc de Marmaris amb 54 vaixells i més de 500 activistes. Entre ells hi ha Saif Abukeshe, que havia estat detingut per Israel després d'un intent d'anterior d'arribar a Palestina. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, estan tallant des de primera hora la Nacional 240 d'entrada a Lleida. Tot plegat després que ahir es produeix una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. El dimarts estan cridats a una nova reunió en què han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores per escrit. De fet, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reivindicat un cop més a la xarxa que el primer punt a tractar en aquesta reunió hauran de ser sí o sí els salaris dels docents.
2: El primer punt a abordar, no és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari com cap al final, cap al final, cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en la qual ens van deixar doncs, traslladar doncs, fórmules per poder arribar que podien ser possibles de tenir-se en compte i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat no? Per part de, bueno, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals.
1: A banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració dels drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia la documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula i uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers esquivant la ciutat de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses fins aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís d'intensitat de pluja que afectarà sobretot a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, el Barcelonès i també el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyats localment de calamarsa.
0: Notícies en xarxa.

Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, han tallat la Nacional 240 dintre de Lleida, un tall que ja ha quedat aixecat fa uns minuts. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions continuen sent les millores salarials i l'escola inclusiva. Escoltem ara la valoració de Jordi Barrufet, que és secretari de professors de secundària a la demarcació de Lleida.
2: Ahir la consellera ens va encomanar amb una mesa de sectorial, es va presentar amb les mans buides, no va aportar cap millora als currículums, no va aportar cap millora en la disminució de ràtios, no va haver cap oferta en la millora salarial i tampoc ens va aportar cap millora en quant a la disciplina en els centres.
1: El dimarts estan cridats a una nova reunió en la que han exigit a la consellera Esternubó que faci una proposta clara de millores i per escrit. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana una documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I els bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt. L'avís es va rebre prop de les 2 de la matinada i ha calgut desallotjar també una vintena de persones. En aquests moments l'incendi ja ha quedat completament extingit. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a les vies amb més circulació, com són la P7, la C33 i la C17, i també reforç del transport públic. Trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar tren o autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil activat entre alerta el Pla Inuncat en zones de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i altres comunitats catalanes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran, que de fet han tallat a la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar també tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. De fet, el dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per a apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I també la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, el Parlament de Catalunya votarà també la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu policial de trànsit i seguretat amb 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. De fet, Trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per tal d'evitar retencions. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta, la prealerta, volíem dir, del Pla Inuncat per previsió de fortes pluges aquesta tarda a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, entre d'altres localitats.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240 d'entrada a Lleida, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. A dos quarts d'una hi ha prevista una manifestació que arrencarà des dels serveis territorials de Lleida, tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on es van poder participar tots els sindicats del sector. El dimarts, de fet, estan convocats a una nova reunió amb la consellera i era per apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més ràpida. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial del nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, també el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I els sindicats d'habitatge de les Corts, de la Verneda i el Besòs i del barri del Poble Sec i també el grup d'habitatge de Sants han irromput aquest matí a l'oficina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per exigir aturar el desnonament de 10 famílies. Segons han explicat, es tracta d'immobles, titularitat de l'organisme de la Generalitat i que són casos d'execució ja amb data fixada i d'altres amb un procés obert per acabar tenint-la. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'Esports. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica també de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures també de circulació a la P7, a la C33 i a la C17 i reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat en les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, entre d'altres.
0: Notícies en xarxa.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240. En aquests moments s'està duent a terme una manifestació que ha començat des dels serveis territorials de Lleida. Allà hi tenim a la nostra companya, la Noèlia Burgos. Noèlia, com estan en tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la manifestació ja ha començat a caminar des dels serveis territorials d'educació d'aquí de Lleida i amb una llarga cua de docents que gairebé, segons els Mossos i la policia, són un miler de docents que ja avancen pels carrers de Lleida. Aniran per diferents carrers i finalitzaran a la Casa dels Gegants, això vol dir passar gairebé per la meitat de la ciutat caminant, van amb una pancarta que encapçala la manifestació, on s'hi pot llegir "no acabem el curs", "més salaris, més ràtios, més recursos". La manifestació la convoquen vostè, professors de secundària, la CGT i les intersindicals. Veurem aquests pròxims dies com acaben aquestes manifestacions, que en principi han de seguir durant tot el mes i que recordem que dimarts hi ha la nova convocatòria en una reunió amb el Departament d'Educació.
1: Gràcies, Noelia. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I de fet, qui també ha convocat vaga és Comissions Obreres i UGT a la xarxa de Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny. Els sindicats reclamen el compliment dels acords signats al febrer, més plantilla, millores salarials i més seguretat per a treballadors i usuaris. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. N'ha parlat avui el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en una atenció als mitjans de la Comissió Bilateral Generalitat-Consell General d'Aran.
3: Refermar de nou el compromís del govern de que el país necessita pressupostos. Els pressupostos són importants per fer funcionar el país, són importants per no perdre ni un sol euro que ha d'anar destinat a les polítiques socials, a l'habitatge, a les infraestructures del nostre país, i en aquest sentit saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i per tant no podem confirmar encara noves dates.
1: També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I avui, dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló Interior, ha desplegat un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació també a l'AP7, a la C33 i la C17, i també reforç del transport públic.
0: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga, Sònia Kerr.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
3: Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món.
0: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella a Barcelona,
3: que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de la ciutat. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
3: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
0: En esports, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix només per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
5: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat diumenge. Els de Michel visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga diumenge a Pamplona.
0: I pendents de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures, que fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
2: saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i per tant no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
0: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les negociacions entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes, de fet, podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Iolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo si fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i protestes, la cinquena d'aquesta setmana, i en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, a primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
8: Bon dia, ara mateix estem gairebé ja a la part final d'aquesta protesta que ve de començar a les 7 de la matinada aquí a la capital del Segrià, on hi ha hagut per començar encara la manifestació convocada dos quarts d'una de l'esquadra que s'han reunit davant dels serveis territorials d'educació, on hi ha hagut algun moment de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven arribar fins a la porta del departament. Ara mateix el que estan fent és
9: la nostra responsabilitat la caiguda del sistema, però ara la despeta ja és massa grossa i té massa fronts oberts, les ràtios són excessives.
8: En definitiva, parlen de ràtios, parlen de pujar salaris i parlen de moments de tensió. La manifestació per això s'ha desenvolupat en el cap del president que ara mateix ja arribem cap a la seva partida.
0: Gràcies, Noelia Burgos, en directe des d'aquesta manifestació que està reunint més de 2.000 persones professionals del sector educatiu des de la ciutat de Lleida. I encara en relació a les reivindicacions dels mestres, avui la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença del Parlament no es van explicar bé ni la Direcció General de Mossos ni la consellera d'Interior, Núria Parlament, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
10: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
0: I tenim altres qüestions destacades d'avui pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés de constitució del nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
3: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni particular en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i el repeteixi permanent la participació de les direccions d'escoles instituts.
0: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions dels docents.
3: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció.
0: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
3: És la quarta edició de la iniciativa, que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i, com a principal novetat, aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies al material escolar.
0: El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès, que es xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord, a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
12: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
13: He pedit al teu costat que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros, que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
12: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
0: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític.
3: N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calaf, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
14: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics, no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places.
1: La xarxa de comunicació local.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Anem ara fins a Girona perquè treballadors de les fàbriques de Nestlé, de Reus i de la capital gironina s'han concentrat aquest migdia davant de les plantes per tal de mostrar el rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
4: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
5: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu primer, ja ho vam dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
4: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
3: Doncs no deixem els conflictes laborals. Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
6: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats del febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona a Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de... ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes, com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
9: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: Encara Barcelona, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. Una norma que manté, a més, les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis, i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres negocis. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
11: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
1: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
3: I encara una punta política municipal. A Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
6: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
3: I seguim amb l'actualitat d'avui i anem ara fins a Cambrils, perquè acollirà per primera vegada al novembre un congrés internacional de gastronomia, en el qual hi participaran tour operadors de països com el Canadà, els Estats Units o Alemanya. Anem fins allà, Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
12: L'Hotel Sol Port serà la seu de la primera edició de l'International Food Tourism Conference, un congrés gastronòmic que se celebrarà a Cambrils el 10 i 11 de novembre. En aquest congrés hi participaran agents de viatges especialitzats en la gastronomia i empreses i productors de no-turisme d'arreu del món. Està previst que hi prenguin part 150 persones procedents principalment de països com els Estats Units, Canadà o Alemanya. Durant el congrés es faran diferents ponències relacionades amb la gastronomia i l'enoturisme. Els principals motius per assistir-hi són el networking i fer negocis, tal com explica l'organitzador Anthony Swift.
13: Es una razón fundamental para muchos que, para asistir a este tipo de congresos, el networking. El otro es hacer negocios.
12: Una dotzena de periodistes internacionals aprofitaran l'esdeveniment per viatjar a Cambrils i fer promoció de tots els encants que té el municipi.
3: I moment per la cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
15: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
14: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: I museus arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Ceituno.
16: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
17: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
16: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
3: Arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona, bones notícies pel Girona, que surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir a primera divisió.
18: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat. I diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el Girona suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada, el següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
19: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
18: I l'Espanyol, que està ara 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos han descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça, ja campió, rep el Betis a un quart de 10 de la nit. També en horari unificat demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius, els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Nàstic i Europa es veuen les cares demà, duel català al nou estadi a les 7 de la tarda. Pablo Alfaro, tècnic de l'equip grana.
20: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, yo ya al míster y a ellos están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo quieran culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Tarragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lógicamente nos jugamos la vida, nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital.
18: I què diu l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez?
21: En un moment maco per la història de l'Europa, crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història, això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació...
18: I al centre d'Esport Sabadell, a un punt de líder, rep l'Antequera, la nova Creu Alta, en un camp que presentarà demà la millor entrada de la temporada. També demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols en el partit d'anada, juga a Ourense. És el maig de tornada de la semifinal d'ascens a la primera federació. També demà a les 7 de la tarda, gran cita esportiva, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
3: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
22: Paraules noves que ja pots dir.
2: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
23: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
22: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
24: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes, rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després d'assecar i moldre diferents varietats de pebrot dolç, pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
2: La xarxa de comunicació local.
0: Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates concretes, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa, i la reunió de la Comissió Bilateral a l'Estat Generalitat per encarrilar aquest acord de pressupostos serà dimecres vinent a Madrid. Ho publica l'ACN. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple aquest projecte que hem conegut aquests dies, la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra. Precisament, l'aprovació d'uns pressupostos podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord dels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant. Són declaracions a la xarxa.
3: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
1: Tot plegat avui en aquesta cinquena jornada de mobilitzacions a la setmana de mestres i professors, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. I encara més reivindicacions. Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions ja reclama el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per als treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya. I darrer punt, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir la primera divisió. Ahir Estuani va salvar els gironins, que van empatar amb la Reial Societat.

0: Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Antena Caro.
1: Strawberry lips.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Avui n'ha parlat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui, ha dit, les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica, ho ha dit en declaracions a la xarxa.
3: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo si fos també una línia vermella.
1: Tot plegat a la cinquena jornada avui de mobilitzacions a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'aturada ha tingut un seguiment del 15% segons el Departament d'Educació i del 50% segons l'USTEC. Més temes. L'Assemblea de Direccions a Barcelona denuncia el procés de constitució d'un nou grup de treball de direccions a centres educatius, precisament, que ha impulsat el Departament d'Educació. Consideren que les direccions als centres no han pogut escollir els representants i participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de les veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i repeteixi permetent la participació de les direccions, escoles i d'instituts. I parlem de Tarragona, que aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest divendres al ple. A la mateixa moció s'ha donat llum verda també al pla de biblioteques de la ciutat. Junts demana que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furs per expulsar els lladres multireincidents a la ciutat. El ple també ha donat llum verda, com us dèiem, un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu i on s'inclouen també actuacions en aquest sentit a 16 anys vista.
0: Notícies en xarxa.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han tallat cap a 6:45 de la tarda la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí, a Riu de Cerdanya. La protesta forma part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta del quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya, el primer dels quals va ser dimarts, que va ser general per tot el país. Els manifestants duien pancartes amb lemes com "Per cuidar els infants, cuideu l'escola". I el govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat el Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que s'està negociant intensament.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga parcial a les Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre, diuen, les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor a cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat i usuaris i augments salarials. I no deixem el tema, perquè David Pujol, un estudiant de 19 anys a la Universitat Autònoma, ha presentat una reclamació patrimonial de més de 9.200 euros contra el Ministeri i la Generalitat com a usuari de Rodalies. El jove justifica pels prejudicis que assegura ha patit durant un any i mig de trajectes marcats per retards, cancel·lacions i manca d'informació. Pujol, veí de Pineda de Mar, denuncia que la situació l'ha afectat a la salut mental i al rendiment acadèmic i està disposat a anar a judici si cal. I acabem parlant del jazz escandinau i del grec, passant per l'islandès i el català. Us estem parlant d'un menú internacional per aquest primer cap de setmana del 28è Festival de Jazz de Vic, amb una programació que manté el criteri de donar protagonisme al jazz d'avantguarda. El festival es desplega als escenaris ja habituals de la plaça del Carbó i la Jazz Cava. Entre les actuacions destacades hi ha la Jazz Band de l'Envic i el Joan Fort Organ Trio. És tot de moment. D'aquí una hora, ja ho sabeu, tornem amb més notícies en xarxa.

0: Gràcies. Bé, anem a fer un tema tranquil·let. I bé, aquí em va molt bé per presentar el nostre amic, l'altra guitarra.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.
1: Perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, Remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, Tites. Benvinguts a l'explosió del ritme.
0: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Store by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so Remember, l'essència màquina.

clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball. Rave Store no només és un programa, és un homenatge

El tema de les cantades per a ficar-vos una base que segur que la vas ballar moltíssim perquè va pegar la canya. Careless Whisper.

Bueno, i després de aquest temazo que hem sentit de My Heart Will Go On, continuem amb un tema del 2000, de principis del 2000, DJ Napo meets DJ Shanti en DJ Om,

s'ha fet este pillul, amb el Like a Flame. Bé, que continuem amb un altre tema del 2003, que jo la vaig punxar moltíssim i m'encantava. DJ Juanma presents Polaris. Truth in

aquí el rei d'Storm no es para de metge, de metge, de metge, de màquina. Un tema de màquina que va per vosaltres, a veure si vos agrada.

Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre tot lo vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.
4: Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa més xachi guai de les Terres de l'Ebre i de tot el món sencer i mundial. Benvinguts un dia més a fer punyetes!
0: Vamos!
4: Quin cop de Déu has fotut, sí que tenies ganes de fotre caleu, eh?
0: Pensa que l'últim divendres no vam poder vindre, que era el dia del treballador.
4: M'has fotut un susto i...
0: Fa'm un aplaudiment, Tito, que estic supercontent avui.
4: Sí, ho tinc controlat, això ja.
0: Tito, què?
4: Això pareix que m'ho emporti a casa i ho practiqui, però no, eh? Això...
1: Tito. Estàs segur que t'ho emportes a casa i ho practiques?
4: No, a casa tinc uns altres joguets.
1: T'ha cosinat ahir, ja.
4: Bueno, m'ha cosinat ara, un dia hem de tornar a parlar de ma cosina un dia, perquè...
1: A veure si és veritat.
4: M'està fent molt la perla, ara ja no li faig tant de cas, ja.
1: Mos ficaves el dia, totes les setmanes, en la música, i des de que tu aquí passes de la música, no sé si és que vas saturat de feina o què passa, però, què passen les novetats de l'estiu?
4: Quines novetats?
1: Jo què sé. Tu no saps les novetats que hi ha acústicament de les cançons de l'estiu? Bastor, xato.
4: És que jo fico molt...
1: Aquí qui és lo DJ?
4: Però és que jo fico molt música popular i d'aquella, saps? Que ballen...
1: Hauries d'actualitzar-te.
0: Has sentit en este xaval que ha sortit, que diu Raül? Fa unes cançons supermones.
4: Quin Raül? Qui? Soy en tu boca?
0: Sí, tio, és lo tema que d'este estiu.
4: Però tornat a renaixes, torna?
0: No, que és novetat.
1: A veure, Tito, en sèrio que s'han dit jo que com ets? T'hem de ficar nosaltres al dia de les actualitzacions que hi ha musicals, però, oi? Això m'ho estàs dient de veritat, tio.
0: Tito.
1: Fica el grill, que vergonya te n'hauries de donar, xaval.
0: Te'n recordes, Tito, i mos presentava. Bona nit, calo, bona nit.
1: Ara saps què passa?
0: Què?
1: Que des de que té la furgona amb un logotip...
4: Mira, em vaig a comptar una.
1: DJ Tito.
4: Quan he anat a comprar...
1: Ara ja s'ha perdut. Les actualitzacions les hem de ficar altres.
4: Quan he anat a comprar les aigües... Espera, les aigües que bevem aquí al programa.
0: Sí.
4: He anat a comprar les aigües...
0: Espera, Tito, que vaig a pegar un traguet.
4: Vas a pegar un traguet i fresqueta. Doncs quan he anat a comprar les aigües, la dependenta de la botiga m'ha dit... Diu, esta de la furgona? Diu, esta de la furgona ets tu? Dic, sí, Diu, que ets cantant? Allí s'ha quedat, allí paradeta, que es pensava que era Bisbal o algú. Dic, no, sóc dijous.
1: La que canta és ma cosina.
4: No, home, dic, sóc dijous.
0: Quin Àfrica, tu ets quin Àfrica? Bomba!
1: Tito, actualitzacions. Anem de cara al verano, canciones del verano i companyia.
4: A vegades, també faig com de King Africa, també.
0: Sí, no?
4: També faig, o m'ho també és així de... Bomba!
0: Que si no, Tito,
4: bueno, va, què? Anem per matèria.
0: Què passa?
4: Anem per matèria. Anem a parlar d'algo, no?
0: De què?
4: No ho sé, d'actualitat i tot això, ja que ha tornat a vindre Nati, que l'últim dia mos va fer una miqueta de...
0: Nati fa rato que tu, igual te...
1: Porto un bar i el porto tot sola,
0: Nati, fa rato que estàs tossint.
1: Sant Jordi.
4: Ja vam parlar de Sant Jordi.
1: Com havia de vindre Sant Jordi?
0: No ho sé.
4: Van a veure? Ja van regalar moltes roses?
0: Algun capullet,
4: Nati? Algun capullet o...
0: Ja van regalar algun capullet a Cuenca, Nati? Què passa? Nati m'està dient que em tallava el coll. Escolteu-me, novetats.
1: Quin problema hi ha aquí?
0: Novetats, però els problemes...
1: Quin problema hi ha? L'única soltera de la plantilla, no? I acaba d'amunt bona o de fotre tot.
0: Doncs has de follar més que els casats, creu-me, Nati.
1: Però aquí de què parlem avui?
0: No ho sé.
4: De novetats.
1: Correcte, posa-ho.
4: En quina novetat comencem? Bueno,
1: arranca.
4: Està clar, no? La novetat mundial que ara tornem a tindre aquí. L'antivirus, què trobeu d'això?
0: No sé.
4: Què passarà? Per entenem, jo estic patinant.
1: Resulta que no sabem ningú d'on ve el crucero, però bueno, sabem que ve d'Amèrica Llatina, no? No sabem si ve de Brasil, resulta...
0: Argentina.
1: Però resulta que això de l'antivirus és un virus per les rates, però resulta que dins demà o després demà atracarà Tenerife.
4: Sí,
1: perquè com som una ONG que tot ho arropleguem...
0: Però això a Espanya, aquí no,
1: Però diu que no s'ha trobat ni una rata en tot lo d'allò.
4: Diu que no tracarà, diu que pegarà voltes de moment. Sí. Que no el deixen aterrar. De moment que pegue voltes, ja veuré què passa.
1: Que busquen les rates i que les
0: maten. Jo l'únic que vull és agafar-lo ràpid, morir-me i que no em mereixen més, que això és una merda.
4: Espero que trobeu. Això serà igual que el coronavirus?
0: No,
4: o
0: no? Tita.
4: No m'assusteu, eh? Ara que sóc autònomo i això, ara estic cagat, eh?
1: No ho sé, però a veure, un crucero, eh?
0: Un crucero de pijos. S'hauria d'haver mort tots.
1: Imagina. Jo que sempre dic que si em toca la loteria me n'aniré de crucero. A veure, sí. No, a veure.
4: Però és que hi ha una persona morta m'apareix dins d'aquell barco.
1: Tres
4: morts dins del barco.
0: Bueno, tres són tu, jo i tots els demés, Tito. Para, compte que aquí acabarem tots, eh?
1: No anem bé.
0: No anem bé.
1: Que dic que ratolins. I diu que ratolins no troba cap.
4: Perquè tu què trobes? D'on surten estos virus? Perquè, claro, comencen en algun lloc el virus, no?
0: D'on
4: se crea? Qui crea?
1: Lo fort és el que he dit jo avui. A veure, realment passem per un aeroport i vosaltres vos recordeu del programa aquell que feien, com era allò, de...
0: Aeroport i barco.
1: Sí, no, quin era, HBO no sé, Max, d'estos, no sé. O algun programa d'estos feien lo de... Sí, home, sí, collons, lo de...
0: De què, Nati?
1: Los programes estos que fan de les aduanes.
0: De les aduanes, sí.
1: Vale, als aeroports.
0: Sí.
1: Vosaltres vos recordeu de que interceptaven no sé quantes maletes, sí. Perquè resulta que de Sud-amèrica la gent portava les maletes plenes de carn, sí. I coses. A veure, resulta que a un aeroport són superestrictes, hi ha un creuer, se cola un virus en sí. No sé quantes rates.
0: No, Nati, esta gent va agafar el virus a Argentina, va pujar al barco, va coar el seu virus i allà dins se va morir.
1: Sí, perquè damunt diu que surt al cap de 6 setmanes.
0: 6 setmanes, sí. Però ara el virus, quan ve el munt de rates que en aquesta Espanya se n'aniran a seguir.
1: Però voleu dir que al final no mos creurem que me foten el pèl?
4: La informació
1: que mos donen per la tele, esteu segurs que realment...
4: Vols dir que això no ho creem per a controlar-nos una miqueta?
0: La tele, Nati, saps què faig jo tots els dies? Nati, saps què faig jo?
1: Jo després de veure el del coronavirus, que mos van moure com a titelles en les vacunes, tot el que van voler fer, se van forrar les farmacèutiques. Vosaltres vos recordeu al principi que un test de merda mos costava.
4: I les mascaretes.
1: I damunt de que mos burxaven lo nas. Encara pa colmo pagàvem 5 euros i pico per un test.
4: Encara estan fent juís, ma pel·lis. Estan fent un juís d'algo de les mascaretes.
1: Jo encara
4: em plora l'ull
1: dels primers testos.
0: Avalos. Nati, escolta.
1: Mascarilles. S'han forrat tots a costelles nostres. Ara què?
4: Canviem de tema, que Nati s'està calentant.
0: Sí, no,
4: canviem.
0: No.
4: Nati més s'està calentant.
0: Escolta'm, que no has de mirar la tele. El que has de fer és
1: escoltar. No la miro.
0: Que no t'estic prenent una pregunta, t'estic dient. No has de mirar la tele.
1: No la miro.
0: El que has de fer és escoltar sempre, Tito, Antena Caro. El 96.0 de la freqüència
3: modulada.
0: Aquí t'has informat, eh? És que escoltés Antena Caro
1: s'hauria
4: estat. Va, canviem de tema, que Nati mos està emprenyant.
1: Vámonos.
4: Anota a veure la pel·lícula de Michael.
0: Jo com a crític de,
4: l'has vist?
0: No, però sí que l'he vist.
4: Home, com a crític, jo que l'he vist, si tu no l'has vist.
0: Tites, l'he vist, però vull aconsellar a tots els oients que no la veguen. Una estrella. Hosti. Li fico una estrella.
4: Per què?
0: Una estrella perquè, a mi, perquè no, és una infàmia.
4: Mira, te vaig a dir jo que l'he vist.
0: Si tens ganes de pagar 10 euros, vés al cine, t'he gastat 10 euros.
4: Jo l'he vist, vale? I vaig plorar tot.
0: Home, jo també, eh?
4: No?
0: Però 10 euros en camp dòler.
1: Sí, últimament està super.
4: Sí, últimament no sé què passa, que ploro estant assentat al sofà algun dia i plorat.
1: Home, surts fora a veure les estrelles.
4: És, sí, estic en una altra fase ara. Però la vaig anar a veure i em va encantar. I jo, Michael Jackson, sabia zero de la seva vida. I és un repàs de la seva vida i em vaig quedar molt guapa, molt ben feta. Lo sonido espectacular, les cançons. L'actor, que és un cosí...
0: No, és un nebot.
4: És fill d'un germà.
0: D'una germana.
4: O d'una germana. L'actor, hi ha ratos que dius és ell. Ec, molt guapa i molt impressionant.
1: És a dir,
4: vaig quedar.
1: La recomanes.
4: 100%.
0: Pues jo no, eh? Una estrella, Tito. Una estrella.
4: Una
0: infàmia. Ja, però jo estic al bando bo. Després què? El papa què? Ve el papa Tigre 14, eh? Estany ve el papa a Barcelona.
4: Ah, a Barcelona?
0: Sí.
4: Aquí ha inaugurat una altra vegada la Sagrada Família?
0: No, un trosset més que han fet ara. La torre de...
1: Pagaran 12 euros i faran 2 hores i mitja més de cola.
0: No, que va... Bueno, sí, és per a... Però veure Sagrada
1: Família.
0: Ve a veure Sagrada Família, farà una cerimònia. Estic parlant del papa, collon! Tito!
4: Està parlant i ja hi va, què més?
0: Canviant de tema, no t'interessa, Nati, parla tu!
1: Del papa.
0: Lo papa, lo papa, el tigre 14, que este que van ficar que és americà.
4: Vols que et digui la veritat?
0: Què?
4: No li fico ni cara, no sé ni qui és. Ja m'he perdut.
1: Jo sí que...
4: Jo veu uns papes, ja m'he perdut.
1: Però és que realment...
0: És un abuelo com tots?
4: No ho sé, no sé qui és. Me passaria pel costat i no el coneixeria.
0: Probablement serà pederasta i haurà abusat d'un munt de cries, que és la modo soberana d'ells, i després...
1: Xupar el bote com tots.
0: Pues sí, això part d'això.
1: I este, les idees propis que té, pues per a mi són una mica... No ho sé.
0: Què creus? Quines inclinacions tens? Creus que tenen?
1: Pues bueno, pues l'últim a mi m'agradava molt perquè penso que sortia i enviava
0: un missatge.
1: Correcte, de cara a la societat, de cara a la societat mundial.
0: Sí, sí.
1: Encarada de cara al cristianisme, vale? La gent que sigui, que vulgui ser creient, que per a ells pues importi un missatge que pugui donar un papa. Per a mi no importa, perquè penso que aquell home viu de la bicoca com tots. Però n'hi ha que tenen més credibilitat que altres. I jo penso que és de... És una mica venut. És una mica venut.
4: Bé, ja ho veurem.
1: No ho sé.
0: Ja ho veurem.
4: Bé, tinc una... Canviem de tema, va, fem un altre salto.
1: La pau mundial penso que no la podrà fer.
0: La portarà Trump. La portarà Trump.
1: Que és tan bèstia tot, que trobo que per molt que es fiqui el papa...
4: No ho aclarirem.
1: No, res.
0: Poc. Harry Potter i Trump la portaran.
4: No parlessin de Trump. No entressem. No vols parlar? Totes les setmanes.
0: No, bé, però jo què sé, sempre parlarà fer la secció de gossets i...
4: No, deixem una. Tinc una altra notícia. Una miqueta dolenta, de moment. De moment una miqueta dolenta, però que no vol dir
0: Després
4: res.
0: Del papa, vaya baixone.
4: L'antena Caro Fest Tardeo que vam anunciar l'últim dia, que era el 13 de juny, doncs de moment queda cancel·lat.
1: No. I això...
4: De moment queda cancel·lat. Però. Espera't.
1: Però per què? Mal temps?
0: Has deixat parlar, Nati?
4: Queda cancel·lat perquè es veu que fent un altre festival allà els Valentins o no sé què, que foten una festa molt gran, que veus que va molta gent d'aquí, ho han volgut cancel·lar, de moment, perquè mal dia, i ho deixarem per a després de l'estiu.
0: Espera, que pica el jefe que havia demanat vacances. Jo havia demanat vacances tota la setmana següent perquè sempre m'ho passo supermalament. I ara després l'envio en
4: WhatsApp. Ara li dius, de moment, ho deixem
0: abortar.
4: I ja verem.
1: Jo estic a quatre passes i com no ho noto, m'ho dona igual.
0: De què? A quatre passes de què?
1: De la Caro Fest. Jo no noto res.
0: No?
1: No.
4: Bueno, què?
0: Perquè no n'ha fet un Caro Fest. Jo sí que ho notaria, si agafes un Caro Fest.
1: Mira que està al costat,
4: Què teníeu?
1: No venia a fer del mut.
4: Què teníeu?
0: Jo volia parlar del papa, però a Nati no li ha paregut bé.
4: Ja hem parlat prou del papa.
0: No, jo què sé.
4: Algun tema més o no? Fiquem musiqueta ja, que ja hem parlat massa. Ja anem a la secció de Nati, perquè Nati...
1: Fica una cançoneta.
0: Vull fer un incís d'informació per a tota la gent que malauradament pilla Rodalies totes les setmanes o tots els dies, que sàpiguen que a partir del 9 de maig se tornarà a pagar. Ja canviat les condicions, ja han canviat.
1: Berro.
0: Com anava malament, no et feien pagar. I ara han canviat les condicions. Igual va malament, però...
1: Seguís va anar malament i diran que a partir de tal dia faran pagar.
0: T'ho acabo de dir, del 9 de maig. No escoltes.
4: Una vergonya,
1: És una vergonya.
0: Ara sé que sent la meva dona en mi. No escoltes, Nati.
1: Si jo visqués a Mataró i em toqués agarrar dos trens cada dia per entrar a Barcelona, entres a Barcelona, arribes a Sants, 2 metres, 3 metres per arribar a la feina, t'ho juro que me'n vaig.
0: A on?
1: A l'oficina.
0: A mig de Barcelona.
1: Sí. Allí tenen les oficines aquelles tan altes, allò és un mundo. Me'n vaig allí, els ho foto. Una bomba de dir, rebenteu tots.
0: La bomba,
4: la
0: bomba...
1: És una vergonya.
0: Si dius la bomba, l'has de pagar els drets a Quigràfica.
1: Una vergonya.
0: Pues mira, una altra informació. Lo pavo este, la cançó de King Africa de la bomba, ell se veu que la va agafar d'un altre que l'havia fet.
4: Què dius ara?
0: I este el va denunciar i, bueno, al final van fer un acord. Hi ha un trosset de la cançó que King Africa diu el nom d'este xic per a 750.000 dòlars anuals guanya només en els drets d'esta cançó.
1: Ara imagina't,
0: ell va fer l'entrevista i diria 750.000 dòlars cada any per no fer nada.
1: Ara imagina't que ve un paio de l'altra banda del riu.
0: Sí,
1: que estem parlant de dins Ferreri, Tortosa.
0: No,
1: de dins Tortosa. I agarra i fa popular la cançó nostra No vull ser del poble del costat.
0: Però
1: tu què faries? Tu què faries?
0: Pues jo què sé.
1: Mira, imagina't que la penja per YouTube, com avui en dia es moda, i el tio se fa viral.
0: El YouTube era moda fa 20 anys, Nati.
1: Se fa viral.
0: Ara
1: imagina't, en quan nosaltres la cantem al, al ball de festes de Roquetes,
0: sí,
1: i donem
0: per Roquetes,
1: que l'alcalde mos diu, ex, no vos passéssiu, no vos passéssiu.
0: És amic meu, eh?
1: Vale, però ara imagina't que un paio de Tortosa agarra i ho penja per YouTube i la fa viral. I este tio es forra costelles nostres. Tu què faries? Sí, vas a casa d'ell i l'omfles a hòsties?
0: Intentar fer-me amic, dir-li hola,
1: no, res de
0: soc
1: res.
0: Calo, soc això normal.
4: Bueno, què?
0: Tito?
4: Ja heu acabat de la,
0: sí,
4: del duo este parlador que esteu fent.
0: No, jo és que jo...
4: Fiquem musiqueta?
0: Un temacle, Tito?
4: Temacle dels bons.
0: Quin temacle?
4: Ho sé, la triat Nati.
0: Quin temacle has triat Nati?
1: Coti per Coti.
4: Hombre.
0: Oh, pues parlant de Coti.
1: Que diràs que la mobilitat i ex anem de cara a l'estiu.
4: De cara a l'estiu sempre tornarà a sortir esta cançó.
0: Coti per Coti, parlant de Coti per Coti, avui portem tres superstars. No sé si ho sabeu, oients. Ho vaig fer un spoiler la setmana passada, eh?
4: Sí.
0: Fa dos setmanes, perdoneu, que la setmana passada, el dia del treball de la festa, que vaig prometre i podia prometre que portaria a les membres més...
4: Més què?
0: Coti per Coti de...
4: Més Coti per Coti.
0: Més Coti per Coti de l'Associació de Veïns de la Ravaleta.
1: Associacions de Veïns, estem parlant popularment.
0: Associació de Veïns de la Ravaleta. Entre elles la molt honorable presidenta.
4: Ah, sí, tenim a la presidenta.
0: Anna Sastre, Ibericat.
1: I hem de tindre en compte que és una de les primeres associacions de veïns de la història de Catalunya.
4: Hola!
0: Anna Sastre i Soler, perdó.
1: Va, fot-li una miqueta de musiqueta.
4: Vinga, va, fiquem tema, no?
0: Temacle,
4: tema i comentem.
0: Temacle, Coti per Coti.

0: l'estiu passat, que no la sentíem.
1: L'estiu passat, segur.
0: Claro.
2: La sardoneta
0: durant
2: catalana.
0: No s'ha ficat en tot l'hivern.
2: Jo sempre que la fico, sempre dic l'himne oficial de Catalunya.
0: Claro. És que ha vingut l'hivern i l'hem oblidat. I de dir, què ha passat? En coti per coti? No vull saber res. Mm. Però, claro, ara vindrà l'estiu i la tornem a sentir.
1: Home, que això de Raúl este, que és un tema, que este Raúl és espectacular, i te la senti, te la busca, Raúl, eh?
2: Ja te la buscaré.
1: No, este sí que mola.
2: Ja te la buscaré.
0: Estàs fent comercial.
1: Ja he de fer comercial.
0: Mira que tu has fet la vida de les de tota la vida.
2: Tu t'has de fer com sóc jo.
0: Sí, sí, sí.
2: Qui paga mana? Tu vols això? Te fico això?
1: Jo l'únic que no vull és madurar. Deixeu-me viure. Jo vull ser normal, ja, però sense madurar. Està sempre verdet, verdet.
2: Nàtia!
1: Què?
2: A veure, explica'm-ho, què portes avui?
1: Tito, fot-li a la secció de tela.

0: Avui el tema va de les associacions de veïns de pobles.
1: Sí, amigo.
0: Nosaltres som d'un poblet, que no som d'un barri, no. Som d'un poblet. Encara que l'Ajuntament de Roquetes no li agrada...
2: Som poble.
0: Com? Alcalde de Roquetes, ho sentim molt. Que sí, que només ho cantem a festes de Roquetes. No volem ser el poble del costat, però som el poble del costat, no som un barri.
1: L'alcalde,
0: som el poble del costat.
1: L'alcalde és el primer que diu que som un poble.
0: És que som un poble.
1: Per això et dic que l'alcalde ho diu.
0: I que no. Le pese a quien le pese.
3: No li fotis canya, que estem renegociant els pressupostos de l'any que ve.
0: Avui tenim com a convidades tres membres d'una associació que són... que és una associació que és una de les més antigues de Catalunya, ho sabeu, no?
1: De la nostra associació, del nostre poble.
0: Correcte, del nostre poblet.
1: I què? Què passa amb aquesta associació?
0: Pues bueno, jo el tema que porto avui és de com se van crear les associacions de veïns.
1: Sí.
0: Perquè això és una cosa que tots ho tenim als pobles, tots ho tenim als barris. Sabem qui és el president, sabem qui és la secretària.
3: Hola, i sempre... supermachista, president i secretària.
0: Anem
3: que
0: poc duraries
3: en mans de Podemos.
0: Va, a veure, tu si ets un poble, qui vas a queixar-te? Si ets un abuelo, que vas tots els dies al metge i t'has de queixar. Al poble, a qui et queixes? A la presidenta de l'associació de veïns.
3: La presidenta.
0: No? Venen festes.
3: A la que més a prou tinguis de cara meua, que en este cas és...
0: Correcte, tu a on te queixes, a la presidenta de la societat?
3: Després parlarem dels dos pilones que m'ho he ficat després.
0: Lo bando, no va haver el bando, perquè no s'anuncia això, perquè aquell l'ha enterrat i no me n'he enterat. Claro, tu a qui te queixes, la societat de veïns, de tota la vida? Doncs jo el tema que porto avui és com se van crear les associacions de veïns.
3: A mi que m'ha llamat la curiositat és que només has dit, quan te vas a queixar, no dius res del que fan bo, eh? Sempre passa el mateix, les associacions pobres.
0: Es
3: foten un fart de treballar i només sortim per a queixar-nos.
1: Algú hi ha que felicita, però sí, costa, costa.
3: I un dia vaig dir gràcies, com m'han ficat les Coca-Cola?
1: Quan feliciten t'emociones, perquè sí, com no és normal, saps?
3: Ja he estat...
0: Bueno, hem de tindre en compte que l'any passat se van fer moltes coses, eh?
3: I pel que cobren, que bé, no és com el que deixen ser
0: vegada. L'associació de la Raval va fer 50 anys, ja.
3: 50 anys, per això estaria...
0: Sí, sí. I es van fer 3 o 4...
1: Yeah. Espectacles bons.
0: Home, ja ho crec, ja ho crec.
1: Festeta bona.
0: Ja ho crec.
1: Home, ja ho mereixia.
0: Una planteta que encara la tingui, no se m'ha mort.
3: Sí, no?
1: Jo no, jo sí, tinc el test, sí, veus?
3: La planteta. És que te l'has fumat, cabrà.
1: Tinc el test.
0: L'Ajuntament se va portar molt bé. Sí,
3: explica'm les associacions, a veure. Quin any va començar la Ravaleta?
0: Associacions de veïns.
3: Sí.
0: Van sorgir entre els anys 70, 60 i 70, dins del franquisme.
3: De quin segle? 60-70 del segle?
0: A veure, Carlos, quan vols que et pegui? Avui o demà? 1960-1970.
1: Pega-li,
3: pega-li. Segle XX.
0: Correcte. Dins del franquisme, feia molt poqueta que s'havia acabat la guerra. Com a resposta de la falta de serveis bàsics als barris i necessitat de llibertat democràtica, van sortir de l'organització popular per a reclamar millores urbanístiques de vivienda digna i com a espais de participació política i social. Els quatre veïns, com nosaltres, revolucionaris, de dir, que allí ven, ja ve, els quatre o cinc veïns, que una miqueta el que dius tu. Les bugaderes que se van afegir i van dir, va, fem poble.
3: Fem poble.
0: Això és una frase que és molt bona, la de fem poble. I pega molt en la societat de veïns. Context de creació. Van néixer en un context de ràpida urbanització o crisi urbana, on els barris populars tenien una gran mancança de pavimentació, claveguerem, transport i centres educatius. Una associació de veïns en un mínim de 3 persones ja es podia crear. És a dir, si n'érem 3 i érem revolucionaris, per avant.
3: President, secretària, president, secretària i tesorera.
0: Mentre paguessis la quota anual,
3: era
0: milles.
3: És barata, la quota.
0: Claus impulsores. Van ser impulsades per líders veïnals. Les quatre revolucionàries de l'Odinat. Militants cristians, comunistes i nacionalistes. És a dir, s'ajuntaven tots.
3: Cristians, vale, comunistes i... Cristians, sí, sí, sí. I comunistes...
0: Cristians, comunistes i nacionalistes.
3: Però si els comunistes se'ls cargaven els capellans.
0: Barri, lo barri. S'ajuntaven tots.
3: Vale.
0: És a dir, si ha de ser un bé per al barri, mos ajuntem tots.
3: Que
0: utilitzaven l'associació com a mesura de lluita comunitària. Lo marc legal. Encara que la dictadura era bastant restrictiva, perquè estem parlant d'època que encara estava Franco.
3: En aquella època, si no dius que ets comunista, no et feia la pell.
0: Santa Guàrdia
3: era més planeta, ja.
0: Estava Franco encara, tio.
3: La
0: llei de successions del 1964 va permetir paradògicament la seva regularització. Evolució i democràcia. A partir dels 70 es van federar a les grans ciutats i van funcionar com a escoles a la democràcia i resistència ciutadana. Que està molt bé, eh? Que
3: és lluitant pels drets, sí, sí, que això surt, de fer poble, lluitar pels drets.
0: Correcte. Aquí què passa? No tenim faroles, fiqueu-nos faroles. L'Ajuntament no se'n donava compte, però és el que parlem, el mateix veïnat, doncs poquet a poquet.
3: Claro que se'n donava compte, però si tu ets el curcolet allí,
0: correcte, te gastes diners i fiques la farola, que és el que toca.
3: O dos pilons,
0: que per algo et paguen els pressupostos, no? Finalitat, el seu objectiu principal és, i segueixen, millorar la vida en l'entorn veïnal, la convivència i la defensa dels interessos dels ciutadans.
3: No? En este cas nostre, de la nostra rebel·leta.
0: Correcte.
3: Que jo tinc una...
0: Que tot sigui dit.
3: Tinc una proposta que hem de ficar un peatge...
0: L'associació de veïns de la rebel·leta és, si no la primera, una de les primeres de les Terres de l'Ebre.
3: La primera.
0: Per no dir de la província de Tarragona.
3: Per no dir de Catalunya.
1: Ojos de paraules, eh?
0: No volem ser el poble del costat, però portem un munt d'anys.
3: Sí.
0: I realment, avui per avui... I jo ho penso perquè veig molts de barris de Roquetes, molts de barris de Tortosa, i a mi, haig sigut membre, vaig sortir com vaig ser autònoma.
1: Hem sigut. Los tres, hem sigut.
0: Per a mi...
3: És
0: una de les associacions de veïns. M'he donat igual dir de barri que de poble, som molt humils, sempre ho hem sigut. Però quan mos convé donem molt pel cul. És a dir, podem dir que som una associació de veïns del poble del costat. Per a mi és una de les millors de les Terres de l'Ebre.
1: Ole.
3: No, una de les millors, no. The best of the world forever.
0: Reivindicativament hem aconseguit moltes coses pel poble. I tu mires, hi ha associacions de veïns de Perall que no reivindiquen. I nosaltres a la Rabaleta hem aconseguit moltes coses. I perquè no mos han deixat fer. Perquè encara n'hauríem aconseguit moltes més. I això ho sabem los tres. I els altres tres que hi ha aquí.
1: Hem sigut pesadets.
0: No hem sigut pesadets. I tot i ser pesadets encara ho teníem més guapet.
3: Has de dir pesadetis perquè si som màster i femella has de parar compte.
1: Hem sigut una llagueta. Allí a l'Ajuntament ha sigut una llagueta.
0: Perquè la plaça faria un pam de goig.
3: Segura.
0: I ni goteo, ni plantes, ni una hòstia. Per això ja entrarem el dia que vindrà l'alcalde d'invitat.
1: Ja que estem parlant de l'associació de veïns, que millor que mos vinguin les membres de l'associació de veïns i parléssim de tot i tot plegats, no?
3: Tito, necessito avui...
1: Què necessites?
3: Un temacle. Per a
1: desfogar-te i desconnectar.
3: Sopa de cabra, lo boig de la ciutat.
1: Sopa de cabra,
3: el boig de la ciutat.
1: Lo fiquem o què?
3: La versió que vulguis, Tito.
0: Se sent identificat.
1: Vinga, va.
3: Avui me toca, va.
1: Vinga, que entre.

0: Buah, tito.
1: Bona elecció, Calo. Bona elecció.
2: L'ha clavat aquí, eh?
0: Sí. És una cançó auto, com s'ho diu això?
2: Auto què?
0: Que s'ho fa per un mateix.
1: Molt bon, és sopa de cabra en guany, ho sabeu, no?
0: Autobiogràfica meva.
1: Per penseu que sopa de cabra en guany ha tret un disc.
0: Sí.
1: I les versionades, que la de Camins la van ficar, què fa? 3 o 4 programes, que la vaig
0: prendre. No parlem dels Camins, perquè ara ve...
1: Molt bé, eh? Tito, molt
2: parlarem
1: bé.
2: De Camins.
0: Tito, per favor.
2: Entrem ja a la...
0: Sí, a l'entrevista, que els hi tinc unes ganetes. Fota-li.
2: Pues sí, com ha dit Nati, aquesta nit a Fer Punyetes tenim unes convidades molt especials. Anna, Paula i Georgina, membres de l'Associació de Vins de la Ravaleta. Tres dones implicades en el dia a dia del poble, amb moltes ganes de fer coses, crear ambient i mantenir viva la unió entre els veïns i veïnes. Amb elles parlarem de totes les activitats que impulsen des de l'associació, de les festes, dels projectes, iniciatives que fan possible gràcies a l'esforç i la il·lusió de molta gent. També descobrirem com és treballar per un poble com la Ravaleta, les anècdotes que han viscut i la importància de continuar fent poble i comunitat. Una entrevista propera, entretinguda, plena de bon rotllo, on coneixerem una mica més la feina que sovint no es veu, però que quan es fa essència al poble, que continua més viu que mai. Vinga,
0: benvingudes!
2: Al final m'he enganxat una mica, he saltat la línia, no sé què he fet. Però la intro, ojo, eh?
0: Molt bé, però... Puc fer una crítica constructiva, Tito?
2: A veure, fes-me-la. Si no m'ha d'afectar, sí.
0: No has dit els càrrecs. La molt honorable Anna Sastre,
2: això ho diràs tu,
0: com a presidenta, la Paula Fuster, com a secretària consorte, i la vocal, Georgina Lleixà.
1: Xiques, molt bona nit.
0: La vocal. Molt bé. Perfecte.
2: Espera, pugem los micros.
0: Molt bé, espera, Tito. Problemes tècnics.
1: Fica vocal, xiques.
2: Molt bona nit.
1: Bona nit, xiques.
0: Què? Esteu preparades?
1: Bueno, sí. Hem de tindre demo. No.
0: I el munt d'anys que fa que vos coneixeu.
1: Venim de tu un poquet, eh?
0: I el munt de vegades que m'heu pegat les tres.
1: T'agradaria. A veure, xiques, expliqueu-mos coses. L'any passat va fer 50 anys, eh?
0: Sí, expliqueu-mos una
1: miqueta. L'Associació de Veïns de la Ravaleta, eh? Si diu ràpid, nosaltres no els hem viscut tots, però hem conegut pares, tios, família. Veïns de tota la vida, família, sabem com s'ha creat. Expliqueu-nos, feu-nos tres quinzets.
3: Bueno, l'Associació de Veïns de la Ravaleta, pues jo crec que va néixer, com tu molt bé explicaves a la teva secció, de la necessitat, no, de que el barri pues millorés, perquè al final és el que dius, vam començar sent un barri, no, una extensió de Roquetes, però al final, que també t'he de dir, Nati, t'he de corregir, que l'alcalde ho creu, s'ha fet poble.
1: Som un poble.
3: Un nucli urbà i s'ha fet poble.
1: Som el poble del costat.
0: No.
3: I bueno, va començar per anar això, pues, perquè el poble llavors tenia moltes mancances i hi havia pues, un seguit de joves, nois i noies, no? I que necessitaven pues, això, tindre espais per a reunir-se, manifestar-se, reivindicar-se, sobretot pues, promocionar això, no? Els serveis mínims i infraestructures que en aquella època, com tu també s'ha explicat, pensa que la nostra es va crear el 1975 i com tu dius, veníem d'una transició del franquisme cap a la democràcia. Se podia començar a iniciar a fer grups de col·lectius de joves i el poble de moment no tenia veu, però estos joves ja van començar, no, a sentir esta necessitat de pues això, reivindicar i bueno, d'aquí va néixer.
1: Demanar
3: coses, serveis socials per al poble.
1: Correcte.
3: Infraestructures bàsiques, no? Llavors podíem començar des d'un enllumenat a un arranjament molt bàsic i a poc a poc s'han anat fent moltes coses.
1: Molt bé.
0: Ja tenen ganes de fer feina gratis. Per entre una
1: associació de veïns hem de tindre en compte que una associació de veïns a tots els barris, natos que Roquetes, Ravaleta, Tortosa, els barris de Tortosa, que tots no tenen associació de veïns.
0: Parla de la Bruixa, Tortosa.
1: Estem parlant de tot arreu, me dona igual. Yeah. Una associació de veïns és d'un barri en un principi, però és el que parlem. Realment, sempre hi ha portaveus, són voluntaris, això és sense ànim de lucre, i és gent que ha disposat del seu temps lliure per fer un bé per als veïns. Sempre és una associació de veïns, inclús som gent aquí tots en este moment, ne som 5, vale? Som 6 i tots hem sigut membres en un moment de la nostra vida, però inclús jo he sigut molts d'anys que no he sigut membre de l'associació de veïns, però he sigut voluntari.
0: Jo vull corregir, jo soc soci. No soy membre de la junta.
1: Sí, sí, som tots.
0: Membre de la junta, no, però soc soci.
1: Membre de la junta tots, però jo inclús pagant la sòcia i no ser membre de la junta, però sempre he anat com a voluntària fent poble. Això és una frase que nosaltres a Ravaleta
2: la portem gravada al front.
1: Correcte.
2: Fent
1: poble.
2: Deixem parlar les invitades,
1: és molt bonic perquè realment esta gent treballa, té la seva família, però invertís el seu temps lliure en fer coses per al poble.
2: Jo vull sentir la veu de les tres invitades que han vingut avui. La de Nati ja la tinc més que mirada.
1: Pues aprèneu a fer preguntes.
0: No, pues,
1: aquestes xiques estan aquí mirant molt.
2: No, aquestes xiques volen parlar.
0: No has fet una pregunta, has fet un monòleg ara mateix.
2: A veure, va.
3: Bueno, un monòleg molt guai, perquè d'alguna manera el que està dient, no, en resum, Nati, és que... bueno, este reconeixement també de fer els 50 anys, no?, com a entitat i tal, que, pues, que no és moco de pavo, no?
1: No.
3: Que al final, és com tu dius, una feina desinteressada, no?, que no tothom està disposat a fer, que és molt fàcil, a lo millor, de criticar, no?
1: Correcte.
3: I no sempre de valorar. I al final, pues, és el, no?, l'esforç col·lectiu de, pues, de gent que té la seva vida, les seues feines i les seues càrregues diàries i moltes vegades disposa d'hores per a poder treballar per al poble, no? Per a la comunitat, i fer comunitat altruistament, no?, és un gest, pues, molt bonic.
1: I això moltes vegades no es valora.
3: No.
1: Hasta que no estàs dins, no ho veus.
3: No ho veus. I a més he de dir, pues, això, que som una entitat que sí que ha anat passant molts de membres, és veritat, i s'agraeix, que al final no és només l'entitat com a tal, vull dir que són tots els socis que ho fan possible i tots els grups de veïns, no?, que vivim al poble, i sobretot també, pues, això, que hi haurà gent que potser per circumstàncies no pot estar aplicada al 100%, però que sempre que demanes ajuda surten col·laboradors, que això és lo bonic, no?, de la unió i de la força dels veïns.
1: Que fem poble.
2: Sempre ho he dit, però ho torno a repetir públicament. Que bé parla, Natastre. Sempre li he dit a la cara, però ara ho dic a la ràdio.
0: Ara que dia ella de la gent que ha anat a dir lo dels socis i tot rotllos, per preguntar-li a la secretària consorte, ara mateix quants socis podríem estar parlant que té l'associació de veïns?
4: Més de 200.
0: Més de 200.
4: Ni seré que el número l'endivines tu.
0: Sí o no? 212.
2: Però famílies, no persones
0: individuals.
3: Famílies.
0: Tal qual. I la vocal, què? En quin moment vas pensar que era bona idea treballar gratis pel poble?
4: La vam enganyar una
3: mica. Me van enganyar. Sí. Però no te n'arrepentixes. No gens. Però jo també, com dia abans, Nati, no, pues, al final de tant en tant vas ajudar, vas a col·laborar, fins que un dia m'han dit, escolta, pues, ja que estàs, no? Entra.
1: Sense donar-te en compte, t'estàs...
3: I no sé com,
1: estàs dins. Estàs dins.
0: I pregunta-li al teu parent, que també està allà dins sense pensar-se, però no? No el fas treballar?
3: Algun dia l'enganyem, també.
0: No, sí.
2: Sempre costa trobar gent,
0: no,
2: per a...
0: Algun dia no, tots.
2: Sempre costa. És una missió complicada quan dius que mos fa falta gent.
3: No, jo trobo aquí, que no, aquí. Gent acaba sortint de gent. Ui. A la millor no gent... que és el que diem ara, no? Com a membres, ara, mira, actualment som un grup de 7, així ara, grosso modo, no els he contat així, físicament.
0: Ha vingut la veritat.
3: Però... Des d'aquí aprofitem per fer una crida. Sí, perquè passa això, és a dir, com a membres de l'entitat, com posar la junta, tal, la gent, pues, veu això, no? Ostres, necessitarem molta disposició, jo tinc els meus líos, tinc les meves prioritats, tal... que després a l'hora de la festa, a l'hora que has organitzat algo, la feina prèvia, la de durant i la de després, a lo millor passa molt per la junta, però que després sempre a l'hora del moment gros, no?, de la festa i de portar-ho en marxa, sempre en surten de
2: sempre voluntaris. Sempre acudeix un munt de gent.
3: Exacte,
2: aquí.
3: I això és lo bonic.
2: Allò és bonic. El poble, quan ets uns quants necessites ajuda, i et venen tots allí a fer el menjar, a ajudar...
1: Quan enxufes la planxa el dia de carnaval per a fer els bocadillos,
2: digues que
1: en
2: senten...
1: un momentet allí n'hi ha 3 o 4 que no són de l'associació de veïns i estan empastrant
2: tomata, que senten l'olor,
1: digues que senten l'olor, però això és bonic.
0: I quan actes, que feu cada any? Quines col·laboracions feu quan el poble, com a actes?
3: Bueno, fem moltes activitats i tu les hauries de conèixer, ja, com a bon rabalero que ets.
0: Però els nostres oients no. Jo ara mateix sóc un presentador superestar.
3: Ai, d'aquí últimament, claro, sí, estàs una mica desaparegut, eh? Sí.
0: És que estic,
3: no fas acte de presència.
0: Estic a l'empara.
2: És pare,
3: recentment, clar.
1: Bueno, però no, per això, bé, sí, realment sé per a mas.
0: Sí,
1: sé per a mas. A veure, xiques, expliqueu-nos, al llarg de l'any, tot el que feu pel poble. Que això hi ha molta gent que no ho sap.
0: Ara hi ha molta gent que ha dit, pues no fan res, xocolatades!
3: Clar, no, en general portem festes, les festes típiques tradicionals, i a més, tot un programa de cursos, que ara m'acompanya, que ella és una de les organitzadores, com tu dius, secretària.
0: Secretària en consorte, porta... que no se posa en fa de la secretària oficial, que és molt simpàtica.
3: Però que vull dir que sempre està molt predisposta Paula i sempre porta contes, gent, amunt, avall, fa de contacte, directe, entre grups...
1: Expliqueu-vos
3: de fer moltes de coses. Paula, ara te'ls detallarà.
0: Sí.
1: Expliqueu-vos els cursos, que realment...
4: Pues bueno, tenim en dilluns tenim la gimnàsia i pilates.
0: Molt bé.
4: Som un grup de dones que som quasi 25.
0: Molt bé.
4: I la veritat és que ens fa suar molt quan
0: se poden sumar homes també a la...
4: Si vols vindre.
0: No, homes.
4: Voldríem veure't allí fent gimnàsia.
0: Jo soc macho alfa.
3: He de dir que últimament s'estan aficionant els homes.
0: Sí, no?
4: Estem creant un grupet d'homes.
2: Jo voldria, si em deixeu, voldria fer un incís abans de continuar.
4: Espera, que no he arribat.
2: Vale, arriba.
0: Jo estic a punt d'arribar, Nati, ara he tocat.
4: En dimarts tenim estiraments passius a les 5 de la tarda. I després en dimarts just fem dos grups de ioga. Tites?
2: Sí, aquí volia arribar. Ho vaig comentar allà a l'últim programa que m'havia apuntat al ioga de la Raval.
0: Vull dir, ja t'has borrat.
2: No, sempre sí que et
1: dic. Però t'has apuntat?
4: Sí.
2: M'he apuntat i hi vaig.
1: Ah, hi vaig?
2: Sí.
4: Avui, de fet, no he anat perquè estem aquí.
2: Bueno, els dijous.
0: Els divendres. Va ser ahir que no vas anar i tot. De fet, la meva pregunta era... que fem com actes mensuals, però bé que això va semanal.
4: Sí, després te direm los de l'any.
2: Sí, però espera que estava parlant jo, no m'has deixat acabar de parlar. Perquè si no ho faig, m'apedregaran, saps? Perquè ja he quedat que ho faria.
4: Sí, perquè has fet publicitat.
2: Ja he fet publicitat. I des d'aquí vull enviar una salutació a tots els membres del ioga i de tots els cursets, en especial a la meva professora del ioga, Maria. Així que queda salut.

0: obriu places. I que sempre se plenen. Està plena. I per què no feu més places? Perquè si no vindria gent inclús de dins Tortosa.
1: No, no, és que de fet
0: ja venen. Lo de cuina Ravalero.
1: És que quasi bé són més gent no sòcia que socis realment. Sí, sí, i s'ho passen superbé. I la veritat és que estan molt contents i totes les setmanes seguix havent la mateixa gent. O sigui, se van obrint places, algú que se ho deixa el que siga, i en seguida estan tan cobertes. Sí, sí, són sí, molt bons xefs.
2: I a més molt, molt, perquè han participat a jornades sí. gastronòmiques. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Van anar a la Fira del Vi, a Roquetes.
2: És que fan plats xulos, eh?
1: I, bueno, després van... Mos van fer les tapes famoses de Carnaval.
3: Quin fitxatge, quin fitxatge vaig fer, en Gori. Ja, per lo menos, sí... No, no és per ficar-me cap
4: no, no, no.
3: Que jo el vaig ficar al Facebook i va sortir tot sol, eh? Jo dic, hosti, eh?
0: S'ha ocorrat molt, este noi.
3: Sí, sí, fa almenys 5 o 6 anys ja que fem els cursets.
0: Sí, sí, sí. Sí. Molt bé. Molt, molt bé.
1: Bueno, i Ginés també se mereix un bon aplaudiment.
3: Sí, vam fer molta lliga. Ginés primer venia de participant, d'alumne. No, Ginés.
4: Ginés?
3: Venia... Ginés, de
1: veritat. No li canvis el nom.
3: No li canvio. Venia d'alumne... I clar, vam veure que l'alumne quasi que en sabia tant com el professor, saps? I al final ho vam arreglar i vam dir, pues los dos professors.
4: Perfecte.
3: Los dos professors.
4: Jo, Ginés, has dit?
1: Sí.
4: Ginés, quan el vaig veure, li vaig dir, tu, jo soc l'únic orni, que ets l'únic de l'Ajuntament que treballa. I va flipar, però és veritat, pocs més ni treballen, eh? Però així mateix se'n cura molt.
3: Vinga, Paula, continuem.
1: Bueno, seguim, los dijous tornem a fer ioga. Fem dos dies a la setmana, en dimarts se fan dues classes perquè hi ha dos grups, o sigui, està el grup avançat i el grup que és més de gent gran i, bueno, i de principiants.
4: Tu vas al bé, tu vas al bé.
0: D'iniciació.
4: I de King Africa.
3: Jo de moment vaig al primer, i no sé el temps que hi estaré, però de moment vaig al primer.
1: Jo crec
4: primer?
1: Que
4: el primer?
3: No, al primer.
4: Altra vegada!
1: És que l'hauries de veure en les malletes.
4: No, no, no, no. Déu menguar.
3: És una altra, és una altra cosa.
2: Quines altres tures has après ja, Tite?
3: Well, no sé, els noms. No, ja li he avisat que no me'ls aprendré mai, eh? Home, l'han de mucar, drumucar... I... Tot això ja li he avisat que no me'ls aprendré mai.
2: Lo sànscrit és difícil.
3: I la salutació que hi ha al final, de mena, no sé què diuen, dic, això a mi, namasté. A mi això no m'ho faigues fer, tot això, que no...
4: Això és capellanes.
2: Namasté, és agrair, agrair, s'ha d'agrair en esta vida.
3: Jo faig en els braços i tot igual, però no dic res perquè no me'n recordo la paraula.
4: I perquè no pots ni respirar després de que vagis.
3: Però de bé, de bé.
4: Estàs agonitzant.
3: De bé, de bé.
1: Bueno, i en divendres també seguim en un curset que també és triomfador, que és el ball en línia. Són quasi 35 persones les que van... I, bueno, elles no paren. Yeah. Porten ritme a mitges Terres de l'Ebre.
2: Sí, sí.
4: Este dia estaven a l'Expo Ebre.
2: Participen en tot, sí, sí, sí. Sí, sí. No.
4: I tot me saludaven, com soc famós. Tot...
1: I ara, de fet, aprofitaré per a dir-vos que mireu si hi ha bon rotllo en tots els cursets que hi han, que el dia 19 de juny farem una festa conjunta en tots els membres de tots els grups. I, bueno, tindrem el DJ invitat.
4: DJ...
3: Qui portareu el DJ, eh?
1: A tu, tio.
0: Ah, ah, on fareu la festa?
2: Com que no la tenies
1: al casal,
2: apuntada?
1: Al casal, per als alumnes. Sí.
0: Al casal?
1: Sí, però esteu invitats a vindre.
4: Hi haurà barra?
1: Per a tu no.
2: Mos acabes lo barril.
3: De fet, Caluma... Per...
4: D'això viuen les associacions.
3: De fet, Caluma va ser...
0: Espera los que estan inscrits a totes les coses que fan.
1: Però, escolta,
0: Caluma... Estàs inscrit a algo? A ioga, a cuina... Veritat que no vas a cap posta? Posa-ho, la cervesa te la vas a
4: cap. Dia és,
1: vine dos dies a fer ioga...
0: Correcte.
1: Ja t'he vist, ja t'he vist.
4: Que m'apunta el més abans, ja.
3: De fet, Calo, no ho sé, el teu pas per la sessió de vinsta va ser així una miqueta...
4: Mà d'obra barata, tio.
3: Vols que ho expliquéssim o no?
4: Jo fer el bingo i que em manen.
3: No, però la nevera baixava molt i al final me pareix que li van dir, Calo...
4: Jo, la nevera baixa si estic davant o detrás. Això te li fot, lo de la nevera. Això te li fot l'estiga. Ja, bon Déu, tita.
3: Què més, a veure?
4: Després, no,
3: què més comentem?
4: Jo pensava que em parlaria primer del seu acte estrella.
3: Home, és que hem de parlar de l'acte estrella. Però s'ha acabat els cursets.
2: Han acabat les activitats anuals.
1: L'acte estrella quin és? Quan tu fas lo bingo?
4: No.
3: No, deixa-ho estar. Lo dels cursets ja els han dit tots, no?
1: Les activitats
2: anuals, sí. Ara falten les anuals.
1: De fet, hi ha algunes vegades que fem tallers més esporàdics en algun motiu i estos són només un dia
4: i a part
1: pues bueno, fem tots els actes de durant l'any
2: tradicionals.
1: T'ha tocat, Georgina.
4: George.
1: Vinga, va, aquestes te'ls saps.
2: Fem el Carnestoltes, la castanyada, la festa del soci, que serà d'aquí poc, per cert. Bueno, d'aquí un mes i mig.
1: Ja pot ser el dia.
2: El diumenge 21 de juny, que tothom se'l guarda a l'agenda. M'he quedat festa del soci, castanyada,

0: Llavors, l'acte estrella. També participem a la Marató de TV3.
1: A les ofrenes.
0: A les ofrenes.
1: Que si vols vindre a fer bulto, calo, t'invitem.
2: Sí, jo sempre estic allí, jo em fico la camisa, em foto
0: a festes de l'Arrabal de Cristo, la festa infantil, que organitzem.
2: Santa Claus, tio, no, va, va.
3: Ara, anem per mesos, estem detallant el programa anual de les activitats.
1: És el desembre, això.
3: I clar, encara no hem arribat al desembre.
2: No?
3: Calo.
2: Està bé per la castanyada, eh?
3: Està bé per la castanyada, està dit marató, ara anava l'acte estrella. Sí, l'ha nombrat, l'ha nombrat.
0: Estrella, que és l'arribada de Pare Noel.
2: Pare Noel Santa per als col·legues. Toma! Espectacular. Que hi ha molts pocs pobles que es faig el que fan a la Roma de Cristo. No sé.
4: Jo diria que el Pare Noel de l'Arrabal de Cristo té molta història.
3: Fa dos anys, bon recordeu, en el carretó, patint, que si plovia, que si no plovia, aquella xica cantant, del... bon recordeu o no? Fa dos anys, mos va pegar la gran ruixada. En el moment que sortia el Papa Noel, és bon recordeu o no? El xiquet de Maria Àngels...
1: Nosaltres pensa que la nit abans no dormim.
3: Angelet de Déu.
1: Ens somiem, eh?
3: I allí tots en els cascabells, allí les sabates aquelles que porten del Delfos, i la gran tronada, tots banyats, bon recordeu o no?
4: Quants anys fa que es fa?
0: Més de 30.
1: Jo crec que
4: dels més antics.
0: I si no arribem ja a 40.
4: Dels més antics que per aquí les terres.
0: Dels més antics o dels primers?
2: Sí, sí. O l'únic.
0: La cosa és que no sé si...
3: Igual que... Sí, sí.
0: La història seria que és un acte bastant exclusiu de la Ravaleta, perquè diria que per les rodalies, ciutats veïnes, no es celebra.
2: Mai, mai. A on, sí, a on...
1: A Jesús.
2: Però s'ho han copiat.
4: Bueno, Ferreries també es fa amb apareix ara.
1: Jo crec que sí.
0: Però sí, com... han cagat i jo, però no sé si fan.
1: No, però a Jesús crec que sí.
0: Però és de fa més poc, sí. Recentment.
1: Com que nosaltres anem al de la Raval, no m'ho entrem.
3: Claro. És que jo tinc records, a veure, jo un guany de fer 45. I jo tinc records, tinc records de molt xocoteta. I jo me'n recordo el Papa Noel de la Raval.
0: Sí, sí, hi ha reculls d'imatges, sí, de fa...
3: Pues... inclús los reixos en los pajes, però... que pintaven les cares.
2: Però santes és possible.
0: Sí, inicialment, jo recordo que potser no teníem casal, i mira si érem petits, que es feien al saló parroquial de l'església del poble.
2: Digues, si no me'n recordo jo d'aquella.
0: Ara, eren pitufos, sí, sí, sí, però sí. La imatge,
3: que tu no te'n recordes que a 40.000... Està... Mira, el llibre de l'associació de veïns que van fer l'any passat, l'associació de jubilats,
2: sí,
3: Mariano,
2: sí.
3: Nostre Mariano, Gil i Agné. Mariano, Mariano, és Mariano, penseu que Mariano porta un munt d'anys que guarda totes les revistes de roquetes. Quants anys fa que són les revistes de roquetes?
2: No sé, mai l'escolta, ho fa molt llarg.
3: Però realment és el que parlem, natros de xocotetes, hi ha fotos a les revistes de roquetes i estem totes.
0: El llibre de Mariano, ja, també.
3: Anita, que tu i jo, xocotetes com a pets, en la cistelleta, en l'associació de veïns, que eren els pares.
0: Claro, fèiem le pagès i amb pagesetes.
3: Correcte, amb fotos.
0: Anàvem a les ofrenes, ja participàvem.
3: Xocotetes com un pet.
0: Ho portàvem ja a la sang, Nati. És herència del poble.
2: I si algú vol fer-se membre de l'associació de veïns, què ha de fer ara mateix?
0: Pues, posar-se en contacte. De totes maneres, si va, com que tenim red social, estima l'Instagram, no, Pablo, això, la tècnica d'audiovisual,
2: de
0: comunicació, és Pablo.
2: Això té un nom.
0: Tenim l'Instagram i el Facebook.
2: Com m'agrada aquesta
0: sonoreta. No, hi ha un link al nostre perfil.
1: Hi ha un formulari.
0: Hi ha un formulari que poden...
1: se poden fer ja mateix socis.
2: No demaneu ni antecedents ni
1: no,
2: res,
1: antecedents, no.
0: Només el número bancari
4: i després,
1: que és l'important.
0: I l'important és que és una quota molt assumible, que és, com dia ja havia al principi, de 20 euros per família a l'any.
4: Regalat.
2: Espectacular.
4: Instagram, Facebook, tots els canals per a veure totes les activitats,
0: el bandomòbil, que això no ho hem dit, també administrem tot el bandomòbil.
4: Probando.
3: Petites. I que realment, no sé, parlem l'associació de veïns, nosaltres diem la Ravaleta i mos pensem que és el nucli del poble, però en disseminats, ojo, parellades, Galacho, Terrapico,
5: Bueno, de fet, al bando són més de 450 persones.
2: A la Wikipedia fica
3: que... És que, clar, són disseminats, hi ha molta gent.
4: Vatros, què opineu? Els disseminats pertanyen a la Raval o a Roquetes?
2: Sí, tot això és nostre, tot això és nostre.
0: Depèn del terme, si cauen cap a la Raval o cauen cap a la Roquetes.
4: Jo tinc entès que pertanyen a la Raval, però en Ginès, justament, el que parlem abans del cuiner, un dia vaig tenir una discussió que no, que...
1: Pertanyen a la Raval i quan van a votar a la Raval...
4: Ara que tots som de la Raval, aquí ho podem dir tranquil·lament.
2: Sí, sí, no, no, i davant de Roquetes també. A la Wikipedia fica 6.000 i escats Roquetes.
3: Ho has buscat?
2: Sí, sí, claro. 2.000 i pico, sí. El Raval de Cristo.
5: Sí que estàs aplicat.
2: No, però claro,
1: perquè comptes...
2: Perquè li vaig fer unes preguntes a este patronat, a
3: Juan Carlos.
2: A Juan Carlos.
3: És molt gran,
2: Sangres.
1: I el que diem abans del Pare Noel, el Pare Noel ve molta gent moltíssima, que la resta de l'any no ve, que és dels disseminats, per exemple, i venen a...
5: De fet, aquest any potser haurem de ficar entrades limitades.
2: Sí, no. Jo sóc VIP, eh?
0: Sí? Sí, perquè, clar,
5: és que el casal s'hi queda minut.
3: Se fa minut.
5: L'haurem de tombar i fer més gran.
0: N'han parlat, mira,
1: perquè no és només tots els anys de trajectòria que té, sinó que és que els últims anys han anat evolucionant molt i s'ha fet un desplegament.
2: Aquí està.
0: Cada any intentem millorar-ho.
2: Unes inversions molt bones, molt boniques, un esforç espectacular.
4: Any, any. Recompensa. Any, any, més i més.
2: Recompensa. Hi ha un Venus del Golafre. No, sols,
3: però és que no, és realment estem parlant, ja ho he dit en un principi, el que passa que em dieu que parlo massa. L'associació de veïns de l'Arrabal de Cristo, joder, que jo tenia 4 anys
2: que sí, que sí.
3: I jo me'n recordo que los pares nostres, Anna, feien la reunió cada divendres, lo casal encara no estava fet, i la feien a la plaça.
2: Sí, sí.
3: La plaça on està la font, sí, sí. Allí estava el saló parroquial.
2: La única que tenim, la única.
3: Vale, nosaltres, los pares nostres, tots els divendres, feien la reunió de l'associació de veïns i nosaltres érem crios. Sí, estem parlant de que teníem 4 o 5 anys, que jo en faré 45.
2: I el carnaval també es mola molt, el carnaval.
3: Vale,
2: de la
3: i l'associació de veïns de l'Arrabal fa molts d'anys que s'implica en lo poble i en festes i en coses, que és el que estem parlant. De fora no es veu, però dins hi ha molt, molt de treball.
2: Molt.
3: I és una associació de veïns d'un barri que per a nosaltres és un poble, sempre ha sigut un poble.
4: I sempre ho sé.
3: Però s'ha implicat moltíssim. Tu parles de Roquetes? No és per despreciar ningú, però quants de barris tenen una associació de veïns com la nostra de la Ravaleta?
4: No,
3: no se sent. Ni Raval Nova. Raval Nova és un barri que s'implica molt, fa moltes festes i fa moltes coses.
2: Sant Miquel.
3: Però com a associació de veïns de la Ravaleta?
4: No, té res a
3: veure. O perquè realment l'associació de veïns de la Ravaleta, nosaltres érem crios.
4: És otro nivell.
3: Correcte.
4: És otro nivell,
3: s'han fet Mario. Moltes coses pel poble.
4: I lo de...
3: Moltíssimes.
4: I lo de l'acte, què? Què m'heu de dir? De l'acte este que vau fer aquí al costat?
2: Sí.
4: Del 50...
2: Aquí anava...
4: Del 50 aniversari. Aquí volíem arribar.
2: Jo volia parlar del carnaval, que per part meva que el carnaval m'encanta.
4: Ja ho sabem, cal que tu tot això de transvestir.
5: Vas vindre aquest any?
2: Sempre.
0: La faranduleta li agrada.
2: Tots els anys. I el carnaval també, ja tota la rua, la xocolatada, després sempre es fan bocadillos...
5: Bueno, aquest any ho vam canviar, que vam fer les tapes, i també va ser tot un èxit.
4: Veus, ja t'han agarrat, no vas anar.
2: No, sí que vaig anar, que va ser a la plaça, sí que vaig anar.
5: Que no, que això va ser la castanyada.
2: No.
0: Sí, la plaça, moniatos i castanyes a la plaça, i també vam fer tapes.
2: Perdoneu-me.
4: No abrigues més, ja. No abrigues més.
1: A la castanyada vam
0: iniciar
1: les tapes. I com que ens va agradar, llavors a Carnestoltes vam demanar la col·laboració del curs de cuina. I llavors les tapes van ser espectaculars.
0: Sí, ens va ajudar Joanito a les tapes
1: a la castanyada va ser Joanito i coses que vam comprar, no? I al Carnestoltes Joanito i els del curs de cuina. Sí.
2: Que és veritat, sí.
3: En definitiva,
0: que som actius.
3: Quants anys ens queden d'associació de veïns de la Ravaleta?
4: No estàvem aquí.
2: No.
4: Estàvem als 50 anys, a l'acte dels 50 anys.
0: Pues sí. Com a mínim 50 més, no?
4: Expliqueu-vos una miqueta lo de l'acte, com va anar i sentir-vos, bueno, los 50 anys i a banda una altra notícia, suposo.
2: Efemèride.
4: No, lo de Roquetero de l'any.
0: Bueno, és que lo del Roquetero de l'any ho vam aconseguir gràcies a que vam fer 50
4: clar,
0: anys. L'Ajuntament, sempre que fa pues, alguna institució, alguna associació, alguna persona cèlebre o destacada, no, del municipi, pues, quan fa anys té ret un homenatge, no? I sí, eh? En aquest cas, pues, mos va tocar ser Roquetero de l'any en molt d'orgull i molt de sentiment, perquè és una mica el que diem al principi, no? Que és una mica el mèrit, no? O el reconeixement, al mèrit de l'esforç col·lectiu, de tantes hores i dies de dedicació, que és esta feina pues, desinteressada, que a vegades no es veu, però sí que es fa, i llavors pues, que l'Ajuntament te pugui, no? Admetre que fem una feina per a ells important, que te digui, et retigui este homenatge i que toni aquest honor, pues, pues molt contents.
2: I després dels dies que anem a donar pel sang a l'Ajuntament i volem això, sí, i volem això, i a veure si les acontentem i no venen tant.
4: Ho haguéssim pogut canviar per una vegada, fer l'excepció i dir rabalero de l'any, roquetero de l'any.
5: Tampoc no són molt pesades, ja. També t'ho he de dir.
2: No?
4: No?
0: No, hi ha una comunicació bastant fàcil, la veritat que mos ho posen fàcil.
4: Al llarg de la història ho hem sigut molt, eh?
0: Sí, bueno, per arribar aquí s'ha tingut que picar pedra.
3: Torno a repetir. Nosaltres venim dels nostres pares. Els nostres pares
2: no,
3: eren...
2: Vaig sortir
3: eren...
2: de l'escroto de mon pare.
3: No.
2: Vaig ser més ràpid, no més ràpid.
3: Estem parlant de l'associació de vins. Estem parlant de l'associació de vins. I jo he sigut al cap d'un munt d'anys de veure mon pare i ma mare. Ells han aconseguit moltes coses. S'han fet moltes coses al poble. Una de les que més importen per a mi és lo casal de la Ravaleta, que avui per avui.
5: Bueno, lo que més vida té.
3: Home, però és que...
0: És lo punt neuràlgic.
3: És que l'associació de veïns n'hi van fer molts de viatges en aquells anys a Tarragona perquè es pogués fer el casal. És que hi han moltes coses realment que han sigut gràcies a l'associació de veïns. És el que parlem, és que estem parlant de 50 anys d'història.
0: Sí, és un llegat que els nostres avantpassats mos van ensenyar i que hem agafat el relleu.
3: I que realment s'heu encurrat moltíssim en aquests 50 anys. Per a que tinguéssim moltes coses, hi ha no un edifici emblemàtic com el casal del Ramoneta.
0: No, moltes infraestructures. Correcte. Tenim un servei mèdic, ara estarà la seu de les ambulàncies.
3: Correcte.
0: Vull dir, hi ha serveis, hi ha bars, hi ha...
3: És una organització sense ànim de lucre, però ha aconseguit tantes coses al llarg dels 50 anys que realment pot ser. Ens poden envejar.
4: Hem sigut com un petit ajuntament alguna vegada a l'associació de vins.
3: Correcte, s'ha lluitat moltíssim. S'han invertit moltes hores, molt de temps lliure, que molta gent l'invertís en la seva vida pròpia i nosaltres l'hem invertit pel poble. És una associació que realment és digna d'admirar.
4: Jo n'he invertit moltes hores al poble. Jo n'he invertit moltes hores al poble i era tot per sentiment.
3: Correcte.
4: Per sentiment que he tingut a casa i el que m'han involucrat en el poble i que no et sabia mal invertir-lo en el poble. Així som, los rabaleros i les rabaleres.
3: Correcte.
4: Què? Sí, com esteu?
0: Bé. Com a casa, com a casa.
4: Jo sempre ho dic, sempre dic que tots els problemes són el mateix. Aquí mos falta un sofà. I hem de dir, Paco, que mos fiqui aquí un sofà i al més... Tenim beuret fresquet, tenim aquí no sé què, musiqueta de fons o no sé què, doncs mos falta el sofaret per estar més, Natia?
3: Tito!
4: Què vols fer?
3: Fiquem una cançoneta i després les apretem una
4: mica. Fiquem una cançoneta i mos n'anem, però no mos n'anem encara.
3: No, que falta la Ronda Flash.
4: La Ronda Flash. Vinga, va, doncs, entrem a la Ronda. Entrem a la Ronda Flash, va.
2: No sé si heu sentit mai el programa, però la Ronda Flash són una sèrie de 10 preguntes. De resposta ràpida, no se pot pensar.
3: Teniu 5 segons per a contestar. No. El primer que vos vingui al cap.
4: 5 segons és massa.
2: Resposta ràpida. Llavors hi ha unes però... que són les velles i estan les noves.
4: Com ho farem? Això avui
3: com
4: si
3: ho faràs són... això, no, Calo? Com ho faràs?
2: Superfàcil. Les noves.
3: Són tres.
2: Les noves.
3: A les tres?
2: A les tres, a l'Igüello.
3: Què faràs, una pregunta cada una?
2: Ho farem de la següent manera. Començarem. Anna, Georgina, Paula, i a la segona pregunta, Paula, Georgina, Anna. Vale? Anem a contestar les tres la pregunta. D'acord?
5: Si val, ho passa a palavra.
2: No.
3: Aquí no.
2: I penseu que coneixem a la vostra família, els vostres, això, i sabem si mos mentireu o no,
0: Ai, mare. Temo me dones.
2: Comencem, Tito?
4: Foli, va.
2: Vinga, primera pregunta. Què sou més, de parella o amiguets o amiguetes vàries?
0: Parella.
2: Okay. Nit, tardeo, començant divendres i acabant diumenge?
0: Tardeo?
5: Tardeo.
3: Pues a veure quan veniu.
2: Mama o
3: papa? Alguna vegada feu falta.
2: Mama o papa?
5: Los dos.
2: No pot ser.
4: Bueno, alguna vegada t'ho deixem contestar, però s'haurien de banyar una miqueta més.
2: Només puc gastar un o dos.
1: Mama, 100%.
2: Mama.
0: Los dos.
2: No.
0: Vinc dels dos.
2: Ramon, t'està enganyant.
0: Vinc dels dos.
2: Ronda de xupitos o sou més de cubata?
0: Ni d'una cosa ni l'altra.
3: No, és que des de que ho fet a dir.
0: Com me conoces, Nati?
1: Xupito de Jagger.
0: Epa! Ronda de
5: xupitos. Jo la cerveseta.
4: Toma. Tu,
2: mentira, xupito de Terry, que ho sabem tothom.
5: No, que no m'ho saps.
2: Anna. Sí, no? Sí. No, perdona. Paula. Per davant o per detrás?
5: Vinc per tot davant. Jo no contesto.
4: Esta no sé com és, que sempre es fon.
2: Los dos. Estas són los dos. George.
0: De cara.
2: De cara, per davant. Per davant o per detrás és per davant o per Detroit,
3: eh? Escolteu, això se pot identificar de moltes maneres diferents.
2: Depèn de la nit, això.
4: Calú sempre ho identifica de la mateixa manera.
2: Sí, sí.
3: Depèn... Tu contestes ràpid.
2: No, Anna.
0: Jo contesto ràpid per a davant i m'anant jo.
2: Ja.
3: Molt bé.
2: I si s'encanta, dos galtades. Pecat o vici preferit?
0: No ho sé. Fumar. Com a pecat i vici. Sí.
2: O vici.
0: Lo vermutet.
2: Lo vermutet.
5: La cervesita dels divendres.
2: La cervesita dels divendres.
3: Un aplauso.
2: Bravo.
3: Un aplauso per la cerveseta del divendres.
4: Bravo,
3: en
4: bravo.
3: Família sempre.
0: I la copeta de vi.
3: Sempre.
4: Sempre.
3: En família. Gràcies sempre.
4: I al bar la piscina.
3: Correcte.
2: Aquí o a què odies?
5: Que em toquen en els peus.
3: Vui.
4: Ui, mare.
3: Vui.
2: No, no,
5: odio,
2: no,
5: odio.
2: No, no, me servís. George.
1: Per exemple, me fa molta ràbia la gent que diu guixeta o altres paraules pensant-se que parla bé i ja està maldit.
2: És, algo pues que... no, sí,
0: és mestra.
1: Gent de Barcelona que diu allí baix parleu malament i nosaltres aquí diem paraules com guixeta i dius tonto del cul, si guixeta no està bé.
3: I no saps el que és un poal.
1: I no saps el que és un poal, que sí que està
4: bé. Un poal de color roig.
1: Això em fa molta ràbia.
2: Són doctes, són doctes.
3: Vols dir que bona, George? Anita?
2: Anna?
0: No tinc tampoc allò.
3: Aquí o què odies?
0: Aquí no odio ningú.
3: Sí. Pensa un pati que aixeca rebotada.
0: Quasi que callo, que quasi que callo.
1: Es poden dir a la ràdio.
2: A Harry Potter un metan joc.
0: No, és broma, no odio ningú, que el món en amor se mou millor.
3: Aquí o què?
2: O què?
4: Has de dir
0: alguna cosa. No tinc... No,
3: molta gent que diu una guerra.
0: Odio, pues, desordre. Que el meu home es deixi els calcetins pel sol.
4: Toma, Lluís. Ja toca, Lluís.
2: Coti per coti. Coti per coti. Pues molt bé, aquí estan les 10 preguntes. Molt bé, molt bé. Jo he contestat bastant.
3: Però
2: superada. Bastant fàcil. Bastant fàcil.
4: Trobo que ha sigut així molt pim-pam, no?
0: Molt facilet.
4: Però sí que les has fet totes?
2: Totes, totes, les 10, tito. Una després de l'altra. Les 30 mai he fet. Era 30, no? 10 per 3?
3: I s'ha repartit entre les 3.
2: Sí. Tu i jo i tots els demés. Què, Tito? Anem a la secció de Calo?
4: Tens secció avui?
2: No, però faré el que podré, Tito.
4: Vols fer alguna cosa?
2: Sí, vull ficar-les a prova. Preguntes més comprometudes. Fotre-li, Tito.
4: Vinga, va.

0: Cali! T'ha reventat.
1: Tu volies la cançó? Pues reventem la cançó, home.
0: Gràcies, tito.
1: Au, per a
0: bueno,
1: tu.
0: Pues vos explico, vos explico. La secció de Calu sempre és diferent. No saps mai per on te sortirà, vale? Tal qual. Però avui, com vosaltres aneu de superregaleres, vull ficar-vos a prova si sou regaleres de veritat en quant a informació històrica.
2: Vale? Ai, mare.
0: Informació de la regaleta.
2: A veure si te les haurem de fer nosaltres a tu les preguntes.
1: Jo puc contestar?
0: Tito, tu no.
2: Sí,
0: no.
2: Vale,
0: no.
2: Sí, ajuda'mos.
1: No, no. Si em diu, si cal, em diu que no, és la seva secció.
3: Però no, manem nosaltres, que som les invitades d'honor, no?
0: No, això de manera... Ah,
2: a més, som dones.
0: Sí, ja, ja.
3: Ah, en som unes quantes contra tu, eh?
0: No.
3: T'hem apretat nosaltres a tu.
0: No, Tito, ajuda'm. Jo havies d'ajudar-me.
1: Fas goig aquí dins de la peixera, en tantes dones, eh?
0: Per això que siga homes i mujeres, eh, avui?
1: El tronista i...
0: El tronista. I... Ja veràs. Perquè al final m'acabaràs donant pel cul, tu, tita. Tinc tanta
1: mal, ja està.
0: Vale. A veure. Primera pregunta. Quin any se va inaugurar lo casal de la Nova de Cristo?
3: 1991.
0: Hola. Hòstia.
3: Hola.
0: Molt bé.
1: Però directe, eh? Pim,
0: directe,
1: pam,
0: directe.
1: Però de
3: presidenta de l'Associació de Veïns de la Ravaleta. Que us quede clar.
1: Tenim la millor presidenta que podien tindre.
3: Sastre d'oles per a les amigues. Anna Sastre.
0: Escolteu-me, quina és la primera casa que va llaure al Raval de Cristo?
3: La del Cristo.
0: No, home, ja, clar. Era un... Com si vaig ser un hostal,
1: si no, si no la saben,
0: era un portal, era
1: si
0: un portal.
1: No la, si no la saben, la contestaré jo, Calu.
0: Sí, Tito, per exemple, era...
1: No la saben?
0: No la saben.
1: La de Tiradet.
0: La de Tirado, quan entres pel canal.
1: La de vora del canal.
0: La de l'esquerra. Aquella era la primera que...
3: Ho he fet cerca,
0: va. Ai, home, clar.
2: Ens està estudiant el llibre.
0: Tinc una
3: la botegui davant.
0: Tinc una informació predilecta del llibre que va escriure l'alcalde, que sempre serà l'alcalde de la Ravaleta, Mariano Gil
3: i
0: Agné, que és grano en castellà. Que d'aquí...
1: Gràcies,
0: gràcies, Tito. Que me donava tota la informació. Molt bé. Quants carrers de la Raval de Cristo tenen nom de capital de província?
2: Ostres. De capital de província?
0: De capital de província.
3: Lleida, Girona...
2: 3.
0: Lleida, Girona i...
2: I Tarragona.
0: Molt bé! Molt bé.
2: Bueno, pensava que anaves a preguntar el número, que va ser una de les preguntes.
3: Jo no sé els noms dels carrers de la Raval.
0: Eh?
3: He de confessar.
0: No saps els carrers de la Raval?
3: No.
0: Bueno, ja haurà...
3: Perdonarem.
0: A la pròxima reunió dels veïns hi haurà...
3: El Sagrat Cor, ja.
0: El Sagrat Cor, home. Quants carrers de la Raval de Cristo porten el nom de Mateu?
3: Un.
2: No.
3: No? Mateu Llaçat i Sant Mateu.
0: Ai, molt bé, molt bé, molt bé. Quina és l'any de construcció de la casa més antiga de la Raval de Cristo?
2: És que nosaltres encara no havíem nascut.
3: Claro.
1: I Calu tampoc.
0: Ni tots junts, crec, ni tots junts.
2: Te ho deixem que ho mires al llibre.
3: Facilitamos la informació que se mos quedarà per a, de per vida.
4: 1960.
3: 4.
0: Tito.
1: A veure, molla-ho.
0: Tito, 1906. La casa de Mella, allà ho fica. 1906, la casa de Mella. El Sagrat, el Mateu Llaçat.
3: Ah, oh, sí.
0: Almenys és l'única que fica la fetxa de quan s'ha construït. Suposo que la més vella deu ser la del senyor Cristo.
3: Serà de quan s'ha construït, no de riuades i coses d'estes,
0: no?
3: No.
0: Perquè... Està allà la fetxa, 1906.
3: El senyor Cristo ja no està.
0: El Cristo, mira, Cristo. Està jugant a cartes de Jesucristo. Deu jugar al guinyot. Tito, molt bé. Següent pregunta. Quin any se va construir el col·legi nou de la Roda de Cristo?
3: Espera't, que això pot ser. Perquè jo feia... P3 o així, P4, no,
0: sí, sí, sí.
5: Lo col·legi nou, què vols dir?
3: 30 anys.
5: Després de quan se va deixar de fer pàrvols allà a la, plaça. El
0: col·legi nou és quan van passar de Gàbies i Oralita al que tenim ara.
3: 31 o 32 anys.
5: Aprox?
0: 30 anys.
2: Ai, pues ho ha dit primer, eh?
3: Primer he dit 30,
5: 30 anys, després ho he volgut.
3: Perquè jo vaig estar fent durant un any classes al casal mentre es construïen.
0: I després te van fotre fora perquè si vas apunyar algú o alguna cosa.
6: Curiositats de Raval i Roquetes, de la unió entre Raval i Roquetes. Al col·legi, que tu digues abans que fos nou i tal i qual, teníem unes, com li diem, ara allò,
0: prefabricats que van fer batxillerat, no?
6: Exacte, és a dir, que jo vaig fer allí doncs, potser tercer i quart de GB, imagina't el paro d'anys, al col·le.
0: Més. Era allí, feia primer, segon?
6: Jo recordo que era tercer i quart. I en los años, quan vaig passar a la ESO, no a la ESO, a l'institut, després de la ESO, que es feia en esta casa...
0: Clar, està aquí a la ràdio.
6: Jo vaig dir, sí,
0: sí. Això era, això era la directora,
5: sí, nosaltres vam ser la primera generació. Nosaltres vam fer vuitè, sí, i vam fer tercer i quart aquí. Vam ser els primers. Vam acabar al 1998.
6: Doncs pues mira,
5: quart d'ESO.
6: A l'any següent, quan vam fer
5: vam ser
6: institut,
5: la primera generació
6: en aquestes mateixes pèrgoles, aquí una aquí, miqueta més a lluny.
0: Aquí està la caramella, que està la guarderia.
6: Exacte.
0: És veritat, és veritat.
6: Sí, coincidències de la vida. Has vist? I ara hi ha un col·le, també.
5: Sí, que la primera generació.
6: Del canvi, sí.
0: I tu vas estudiar per fer batxillerat. Vas tindre que estudiar. Tens carrera i tot, ara.
6: Claro.
0: Sí. Així ha arribat a president. Ah,
6: és la gent que estudia.
0: Molt bé, molt bé. A veure, una pregunta més. Com se diu realment, de nom, lo carrer dels sapos?
2: Aval? No.
3: Que creus que
2: no, no, no, és veritat, és l'altre.
6: Tota la vida s'ha conegut com carrer dels sapos, que m'estàs contant.
3: No
6: ho
3: saps,
6: no ho saps ni tu. Era una pregunta trampa.
1: És trampa,
6: això. Això era una pregunta trampa.
0: No ho sé, ara estava pensant, no ho sé, però sí.
6: Se t'ha ocorrit la pregunta,
0: sí,
6: i punt?
0: Sí, no, ho sabia.
6: Popularment i col·loquialment dels sapos.
5: Me dones 5 minuts?
0: No, 5 minuts, la ja ho fan 3.
5: No,
1: ara,
5: no, no.
1: Ara t'ho tocarà portar el pròxim dia.
5: No,
1: el pròxim dia.
0: A Vall, no, la Vall és el que hi ha davant de l'estanc, és aquell xocotet.
6: Para.
0: Ara ho sé damunt.
2: Joan Prim.
0: Joan Prim, Joan Prim. Sí, sí, que és veritat. Molt bé. Molt bé. I el camí del mig, una vegada passem de la farmàcia, anem per Casa Rosals.
6: Dansedo.
0: Ah, este sí, este era fàcil. Joan Prim, Joan Prim. Ara està lo Verdaguer. Carrer Verdaguer. Anna, Paula.
6: Vine, anant cap al canal.
0: No.
6: O sigui, la cantó de la farmàcia, el primer cantó... Ros de Medrano.
0: No.
6: Mateu Llaçat, perdó. Mateu Llaçat. Fas la intersecció del carrer del mig i és lo Verdaguer.
0: Del carrer Major, el Sagrat Cor, per nosaltres. Lo de detrás, després del bar, la plaça. Si tu puges per Calmas, lo que hi ha detrás del bar, la plaça...
2: Carrer Cervantes.
0: Molt bé, hòstia!
6: Cervantes i Sant Mateu, l'altre.
0: Estes dos xungos.
6: I
0: el pròxim?
2: Carrer Casal.
1: Vols dir que no s'han dit tots ja, els carrers?
0: Sí, sí, Tito, m'estic quedant...
2: Anem 24.
0: Perquè estes dos xungos...
6: 24 carrers? 24 carrers, mos hem quedat en tu.
1: Lo meu no l'heu dit, eh?
2: Ja, és Samuel...
6: Lo Lleida...
1: Mossèn Samuel...
0: Mossèn Samuel...
1: Però Sant Mateu...
0: Sant Mateu, l'hem dit, també.
5: Jo soc...
0: Les coles...
5: Cervantes, 42, Sant Mateu, 27.
6: Tens mig i mig.
5: Home, dono els dos carrers.
6: Claro, doncs tens mig i mig.
5: Bé, feina, sí, també. Per fer el certificat.
0: A més, si has de pagar dos iris, és una merda.
6: Que burocràcia,
0: no. Burro,
5: no en parles.
0: Doncs bé, Tito, crec que entre les tres... Són bones ravaleres, eh?
1: Sí?
0: Sí.
6: Mos dones l'aprovat.
0: Fem un bon aplaudiment.
1: Bravo!
0: Recordeu, no? Si vos voleu recordar els pròxims actes que fem en esta rivalitat nostra o...
6: Pues bueno, en breu farem això, la festa del soci, on celebrem l'assemblea anual.
5: Quin dia és?
6: El 21 de juny.
3: Presentació de les pubilles, pubilletes i hereus.
1: El 21 de juny tothom a la rivalitat.
2: Aquest any mos estrenem en un hereu.
0: Xulo.
6: Novetat, primer hereu de l'associació. Estela estaria molt contenta a la seva nombra,
2: sí.
6: Però és una cosa que a ella li agrada.
2: Ho porta dins.
6: Ho porta, ho viu.
0: Comença el dia 21 a la presentació de les pubilles i acabem a Sant Joan. Això no para, eh? Són 3 dies non-stop dins d'aquest casal, no?
6: I llavors continuarem en una fideuà popular, farem una menjada, hi haurà alguna sorpreseta,
2: hi ha alguna activitat per als crios.
6: Estem en ells, estem en proceso.
0: Perfecte.
6: S'acaba de posar el fil a l'agulla i quatre puntadetes i...
0: Boníssim.
1: Pues ja ho sabeu. Apunteu-vos-ho al calendari. 21 de juny.
6: No estarem al nivell de l'any passat que vam fer el 50, però no. Prometem...
2: Va ser excepcional.
1: Que collons. Serà el 51.
5: Gran mèrit.
0: 51.
5: Gran mèrit.
2: Carpa.
5: Gran mèrit.
2: Catalaia.
0: En quant a ajudeu de l'Ajuntament i això, que s'enrotlla l'Ajuntament o us hem de ficar un...
6: No, no.
2: Se porten bé.
0: Sí o no?
2: Se porten bé, però també es podrien portar millor.
0: Sí, no?
6: Sempre els apretem, nosaltres.
3: Sempre se pot demanar.
6: Pot tardar més, menys, però al final te fan
1: al final
5: cas.
1: Creuen.
5: És com nosaltres, que sempre mos agraïssim, però no tenim aguinaldo, no? No és el mateix.
1: Bueno, l'any passat vam estar...
2: No mos podem queixar, tampoc.
1: Ja. Ho vam deixar caure unes quantes vegades, però no, jo ho vaig deixar caure cada programa.
5: Ni una botelleta de cava, tampoc.
6: Cara. Bueno, això, si les grans cases no ho fan, si et serveix de consol, jo també tinc treball a una empresa que tampoc me'n fan d'aguinaldo. No. No és obligat, l'aguinaldo.
1: No, no, no.
6: És una cosa així.
5: No, és que els jefes, que són una miqueta poques vergonyes, diuen que ja no es porta.
6: Claro, no.
5: No és actual. De moda.
6: No és actual.
1: Vos heu de fer autònomos i vos feu vatros.
6: És lo millor.
1: Jo mai m'havia fet un aguinaldo com lo d'estar.
2: Això és, això és que tenies benefici?
1: Sí, sí.
5: És el primer any, és el primer any, és el primer any, l'any que ve.
2: Te faràs ric?
1: Que el fas tu mateix?
5: És el primer.
6: Al gust del consumidor, eh, xiquet?
1: I tant.
0: Pues molt bé.
1: Molt bé, que hem disfrutat moltíssim avui tots. Ravaleros i ravaleses.
0: Felicitar-les per un aplaudiment i tot per la... l'esforç que fan cada any.
1: Per la gran faena, per la gran faena.
5: Jo m'he quedat... No es veu.
0: Vull dir, la mal cor, que m'he quedat sorprès que fan actes setmanals. Jo pensava que han quedat més mensuals.
1: Estàs una mica...
2: Però tu quin poble vius?
0: Jo més vaig a la plaça...
2: Que no me l'escoltes pel bando o què?
0: No, no estic al bando.
1: No? Li he dit un munt de vegades, no. I l'he ficat i s'ha borrat.
0: No, no, no m'ho he ficat mai.
1: No vol saber res,
0: no,
1: del bando.
0: No, no, no.
2: És que ara no el volem ficar, ja.
0: No, no, no, ja m'ho contarà la dona, jo no vull saber res.
6: Com a molt, ravalero.
0: Sí.
1: No, no, no. Aquesta discussió l'han tingut moltes vegades.
0: A mi ja em pica l'Ajuntament, que el que ha passat això, que ha passat allò, tinc la directa. Ja. Però...
2: Tu ets més important, estàs a un altre nivell.
0: No, soc superestar, t'ho he dit, Paula.
5: I acabat, a mi em fa molta gràcia, perquè ell diu sempre i sempre, perquè defensor de la Ravaleta. Però resulta que per enterar-se'n dels actes de la Ravaleta...
2: Ha de picar roquetes.
5: Ma directa en l'Ajuntament.
0: Perquè com a alcalde de la Raval de Cristo...
5: Està molt bé.
1: Té molt bon rotllo en l'alcalde.
5: Està molt bé.
0: I tot el que es pogués tirar, entens o no?
1: I tant, cap a casa.
0: Gino Lleres, a veure si em va fer fixar la faena per les meves virtuts. Gino Lleres, tita.
1: Hòstia, hòstia.
0: Pues no res, pues
1: pues no res, ho deixarem, no?
0: Pregunteu-vos, vos heu passat bé?
6: Molt.
0: Sí.
2: No esperàvem menys.
0: Paula no m'ha contestat, Paula s'ho ha pensat, eh?
1: Estaven nervioses, sí. I Paula m'escrivia, que no, com anirà això? De què
2: és
1: preguntareu?
2: Que de calo me'n fio poc.
0: No,
1: què preguntareu? Doncs, dic, allí, fora nervis, no, allò no. És anar per casa i ja està, ja xala. Ambient
6: distès, bo i bé.
0: Si us heu passat bé, nosaltres contents.
6: Nosaltres contentes i fem un agraïment, no? Sí, per part de tota la Junta per haver-nos
3: invitat
6: a venir.
0: Felicitar-vos com a Roqueting.
6: I parlar de l'associacionisme.
3: Roqueting de l'any.
0: No, Roqueting, com tu ho sé, per les novinaris és Roqueting, però si és mascle o femella, bé, clar, avui jo te m'agrada molt de compte els micromachismes.
3: És Roquetero de l'any, si és home o dona, el títol és...
1: Ah, doncs jo hagués dit Roquetero i Roquetera.
0: Molt bé,
3: no,
0: tita.
3: Posa roqueteria.
1: Igual que ravalero i ravalera.
0: No, roqueteria, està
3: dit. Posa en masculí, ja. Ja
6: jo diria que sí, que posa roqueteria.
0: La gent m'hauria... Felicitats, seguiu-lo com ho esteu fent, que per part meva crec que ho esteu fent perfectament.
6: Així és.
0: I no res, agraïm-vos la vostra presència, Tito.
1: Sí, eh?
0: Recordar les nostres redes socials.
1: Recordem-les i les teues també, si vols. Perquè, com vas, de seguidors?
0: 512, que estic a tot bé. De 500 a 512, això està pujant, però que pareix...
1: Però puja, més que sigui puja.
0: Jo m'estic, jo m'he sonat, eh? M'ha trucat a dir Instagram, calo, que això m'ha que peta. A mi no em mereix, eh? M'haig de buscar un paio d'estos que em porti les aplicacions, perquè... Estic desbordadíssim. Estos dos encara no sé ni qui són.
1: T'has de ficar a anunciar coses. Una crema després d'afaitar o algo t'has de ficar per a...
0: Per
1: augmentar, sí.
0: Algo. A productes de dutxa, algo que me doni...
1: Algo.
0: Que faig veure que soc llimbiet.
1: Una puta colònia o algo, ja ho veuràs, sí, home.
0: Si algú vol patrocinar, i... Jo què sé. Tito.
1: Què fem? No, anem, Nati? Nati ja s'ha anat, Nati?
0: Nati no,
1: Nati. Si n'ha anat o no, Nati?
0: Fica el grill.
1: Molt bé. A veure. Àngel. Que avui us he encertat tots a la primera, eh?
0: Estic al·lucinant. Pues bueno, recordar les redes socials. Tito, estàvem recordant les redes socials.
1: Recordar-les.
0: Jo?
5: Recordeu les redes socials.
1: I sobretot...
5: La repetició del programa.
0: Sí. Facebook, encara estem troglodites, estem al Facebook encara.
1: Nois, sí. Sí, Facebook, jo encara ho publico tot.
0: Sí. Facebook, Instagram.
1: Facebook, Instagram, TikTok, a fer punyetes.
0: TikTok, no, que som millennials, això de TikTok, passem.
1: Nati ja fotut la bronca a la gent, que no. Escrigui, que mos envia algo, que mos parle.
5: És que no, fa un munt de setmanes que faig el reclam, què passa aquí?
0: Ni que sí, penso...
5: No tenen dubtes, mos escolten el programa, però segur que tots ho va bé.
1: Ara t'ho anava a dir, de gent n'hi ha que mos escolta. Que, no ho diu un munt de gent.
5: Un munt?
1: Però eh, no mos escriuen.
5: Jo faig la, tinc la meva secció, que és la social.
1: Claro,
5: eh? Però xec, la societat no m'envia coses i ho demano, eh?
2: Claro. De vols preguntes,
5: les inquietuds, les coses que teniu, xec, envieu-mos algo.
1: O què canviaries del programa?
0: Los conos, los dos pilons.
5: No participen, nois, punyeteros, punyeteres, per l'amor de Déu,
1: contribuïu. Hem de participar entre tots, hem de participar entre tots.
5: Que mos escolteu tots.
1: Claro, és un programa de tots.
5: Correcte, les inquietuds, els dubtes, les queixes.
0: Cos insults.
5: Porto 4 o 5 setmanes queixant-me dels patinets, que per cert, policia local, veig un munt de patinets a mi tan tarda i no n'hi ha ningú que porti la placa de la DGT. Vos fiqueu les piles o què passa? Què passa? Policia local, fiqueu les piles.
1: Au, toma.
5: Que vale que no porten la plaqueta de la DGT. Ni porten casco, ni porten antireflectants. O con los patinets. Porto igual que en 2 mesos queixant-me.
1: No ho sé, ja fa dies.
5: Ai, però la policia local pel carrer Major de Roquetes, eh?
0: Ja han fugit. Els vas parar tu i han marxat.
5: Que no,
0: se van donar la fuga.
5: Que comencem a fer controls. Són un puto perill. Se salten los semàforos en roig, direcció contrària.
0: Això es pot,
5: seguim igual. Seguim igual, no hi ha control. I les plaquetes de la DGT estan
0: inexistentes. Jo soc donant de plaqueteta, soc donant de plaqueteta.
5: Inexistentes. De veritat, què és el que diem? Txec, ciutadans, ciutadanes, punyeteros, punyeteres, per favor.
1: Fiqueu-vos les piles.
5: Correcte, envieu-mos algo, dieu-mos les vostres inquietuds, doneu-mos temes de conversació. Feu algo pel
1: programa. Fem entre tots. Claro, sí. Serà millor, si ho fem entre tots, sempre serà millor.
5: Però
0: avui sí, que són 4 i 2, tito.
5: Si mos escolten, que contribuïsquen al programa, que per què ho fem?
1: Claro.
0: Recordar-vos que vos poden escoltar tots els divendres a les 11 de la nit, per als de l'informe PISA a les 23:00.
5: Correcte.
0: Los dissabtes a les 3 de la tarda.
5: Muy bien.
0: A les 15:00.
5: Diumenges, 12 del migdia.
0: I dissabte, dimarts.
5: Dimarts a les 7 del matí.
1: Bravo.
0: Si volen recuperar els programes, poden buscar antenacaro.cat.
5: Estan tots penjats.
1: Tots penjats.
0: Tots, no, els d'abril no, tita.
1: Bueno, però, Paco va fer conforme la marxa.
0: Recorda que Calu mola.
1: Sí, eh? Si el volen seguir, també.
0: Calu, però baixa mola. Aprofiteu que queden pocs huecos, ja, 500 i pico ja.
1: Ja s'ha arribat a 600 per
0: ara. Això s'ha que està a punt d'acabar. I què, Tito?
1: I no res, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tothom per escoltar-nos.
0: Recordar
1: que és divendres.
0: Hem de fer gros.
1: Fem-ho gros i sobretot... Molt...

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre esteu a Vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.